0: Aquí era la millor música.
1: Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari. In my

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La...

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: legs.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia, us informa Núria Hart. Als Estats Units, aquesta matinada, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca.
3: The New York Times the other day had five stories about me, you know?
2: El president nord-americà també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat. També ha amenaçat l'Iran amb bombardejos encara més intensos a mesura que el conflicte s'estén per tota la regió, amb atacs també contra l'Aràbia Saudita, objectiu ara dels rebels hutis del Iemen. De fet, fa uns minuts, aquesta milícia proiraniana ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita. Recordem que el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'ha fet aquesta matinada, es va anul·lar fa 3 mesos perquè un home va entrar amb una pistola a l'hotel on tenia lloc el tradicional sopar de la premsa amb el president dels Estats Units. Notícies breus. Espanya i França segueixen lluitant contra els incendis que cremen sense control. Hi ha més de 200.000 persones que han hagut de deixar casa seva a causa de les flames. A Madrid, les autoritats diuen que el foc segueix fora de la capacitat d'extinció i preocupa que aquest incendi, el de la Comunitat de Madrid, s'ajunti amb el d'Àvila, que crema més al nord. A França, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha anunciat que en les properes hores s'afegiran nous efectius per intentar controlar les flames.
4: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
2: Aquí a casa nostra, aquest cap de setmana, hi ha prop de 200 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 200 municipis més on el risc serà molt alt. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar el proper mes de setembre. El president de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, i el conseller delegat, Roberto Rosselli, estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana, recordem-ho, van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, una mica més de 500.000 d'euros. L'accionista minoritari, Hugo Castaño, es posa ara al capdavant d'aquesta aerolínia a l'espera que la SEPI el ratifiqui com a nou president de Plus Ultra. I el Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap Karim Khan per conducta sexual inapropiada. Una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'aquest Tribunal de Justícia que persegueix persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal Karim Khan sempre ha negat aquestes acusacions i ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat també que recorrerà aquesta sentència per totes les vies judicials. Karim Khan, de 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica fa 2 anys per dictar ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu i l'exministre de Defensa israelià Yoav Gallant per crims de guerra a Gaza. I aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar a Catalunya. Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smith actua aquesta nit al Poble Espanyol per presentar el seu nou disc. Morrissey és el nom que tanca el Festival Barts, que l'últim mes ha programat una 20ena d'artistes a la capital catalana. I en esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, i la també defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de CEU al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Amb Lidl Plus tria malopell de gripa o un superpreu imbatible. 0,79 al quilo. I minigelat ametllat pack 12 a 3,19 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
1: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: Al Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
1: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
9: Tot es pot parlar.
1: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, bona hora. Comença una nova edició del Mans aquest dissabte 25 de juliol. Aprofitem per felicitar a tots els Jaumes. Tot sigui dit. Avui fem parada a les Valls d'Àneu, perquè el Dansàneu ha tornat des d'aquest divendres a compartir el Pirineu en un gran escenari on la dansa, la música i el patrimoni dialoguen amb el paisatge. I serà fins al proper 2 d'agost. Completarem també el programa d'avui amb una agenda intensa de festes majors per aquests dies, que omplen pobles i ciutats d'arreu del país, i recuperarem el treball Sa falda girada de les Pitxorines, una mirada fresca a la tradició mallorquina. Som la gent del Mans, amb la Dolors Jonal a la producció i Quim Rutllant a la locució.
1: Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
0: Amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional, som-hi. Obrim amb sardana d'Enric Ortí, que el demà sigui llarg, és la Juvenívola de Sabadell. Aquesta formació serà avui el 22è aplec de la Garrotxa, al Parc de la Canya, un aplec que comença a les 5 de la tarda i on també hi haurà la Bisbal Jove i la Principal d'Olot.

0: Novetat ara que ens arriba des de Mallorca, les Pitxorines presenten Safalda Girada, un nou treball que revisita el cançoner popular illenc amb veus, percussió i mirada contemporània. Un disc que connecta tradició oral, sonoritats mediterrànies i el paper de les dones en la transmissió de la música popular. En parlem amb la cantant d'aquesta formació, l'Aina Tramulles. Bon dia, Aina.
1: Hola, bon dia.
2: Contents de tenir-vos, de tenir-te com a representant de les Pitxorines una vegada més. Ja recordo en aquell moment quan ens va arribar Un so qui no es gasta. Ens va sorprendre, i va sorprendre molt el públic, d'aquella relectura que feu de les músiques d'arrel, sobretot, evidentment, de les illes de Mallorca, i que heu anat, no sé si d'una manera molt natural, heu anat assemblant algú, l'heu anat posant sobre pista, i ara és el segon treball, és com si haguéssim passat 10 anys treballant juntes.
1: La veritat és que hem tingut l'oportunitat de fer molts bolos, i en aquests bolos mos hem anat... Bueno, han anat passant moltes coses, no? Vull dir, hi ha hagut molt de moviments, el projecte s'ha fet gros, també hem anat definint el que és Pitxorines per nosaltres a dia d'avui, com volem que el projecte sigui, i a part de totes aquestes coses, també hem pogut tenir molt de moments per fer música. Bueno, hem anat consolidant aquest so que crec que a dia d'avui defineix prou bé el que és Pitxorines i la música que feim. Uh-huh. O sigui que en aquest sentit...
2: Recordo fa un parell d'anys quan ens trobàvem per primer cop a l'estudi,
1: sí,
2: que m'explicàveu, no, que tu, per exemple, venies del cant, del cant jazz, de
1: sí,
2: cantar jazz, l'altre venia més d'un altre estil, i va ser el punt de trobada, el mínim comú múltiple, va ser tot aquest imaginari mallorquí, que d'una manera bastant natural l'heu anat assumint molt més i heu vist que hi ha tota una carrera per fer.
1: Crec que tampoc hem anat a cercar aquest so obert, entre cometes, no? Simplement ha estat la manera que tenim nosaltres d'entendre o de voler crear amb aquesta música. Vull dir, les premisses segueixen sense les mateixes. Jo som cantant, que sí, m'he graduat en jazz, però també canta altres músiques i totes també formen part d'altres projectes. A dia d'avui també compaginam aquest projecte amb altres coses, a part de que si volem ser músics i viure d'això també en de...
2: Has d'espigolar de molts de llocs.
1: Bueno,
2: no?
1: I que volem, o sigui, nosaltres som unes amants de la música. Però crec que això també mos ajuda a llavors quan mos juntam i deim, vinga, Pitxorines, pam, anem a fer música pensant en Pitxorines. En certa manera que hi hagi totes aquestes influències i camins diferents mos ajuden a definir molt bé el que volem que sigui Pitxorines.
2: Després d'aquests 2-3 anys, una 80 de concerts arreu de les illes, arreu de... El Principat se us ha acollit moltíssim. Heu fet bolos internacionals, fins i tot, cap a Sardenya, que contaria per aquí a la vora. País Valencià també l'heu trepitjat.
1: Sí.
2: No sé si quan us ho vau començar a plantejar, perquè recordo, o crec recordar de memòria, que la primera trobada va ser una mica, va, anem a fer això, molt més casual del que després ha anat esdevenint, no?
1: Sí, sí, 100%. O sigui... Xer com a Aina, però també crec que és una opinió de tot el grup. Per res mos esperàvem estar on som a dia d'avui i crec que encara mos costa un poc ser conscients. Som conscients quan de sobte passen coses grosses però que les podem viure, no? Fem una estrena i de sobte hi ha un teatre ple i hi ha una implicació d'un equip que clar, que Pitxorines se va fent gran i també... El nostre equip de projecte va creixent i crec que és en aquest moment on nosaltres som conscients de les dimensions i sempre és una alegria poder treure la música de casa i fer-la, bueno, fer-la girar a Catalunya, en el País Valencià, també vàrem anar a Sardenya i jo espero que sigui un inici d'aquestes coses, no? A mi m'agradaria molt.

0: entrem en el disc, perquè ara estem fent el genèric. Has dit Tira-li cosetes. Ostres, amb la Miquela Lladó.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Molt, molt. És que la Miquela, sempre ho dic, que l'admiram molt i és una gran referent per nosaltres. Estic contenta perquè ara sent que hi ha una onada de projectes que li fan un homenatge en certa manera i crec que se li ha de fer perquè... Bueno, és pionera en moltes coses.
0: Molt, exacte.
1: Sí.
0: I és ha sigut una baula entre totes les generacions que ara esteu recollint. Sí. Que anar-la a buscar és ben bé declarar-li amor, d'alguna manera, eh?
1: Sí, i que a dia d'avui ella segueix fent concerts i segueix cantant i... No m'agrada com pensar que és una referent però que ja no està en actiu. No, o sigui, és que ella segueix la seva carrera i això també forma part de la seva carrera. I que segueixi, no?

0: Una altra col·laboració, per citar-ne, n'hi ha més, eh? La Judith Nederman heu anat a trobar per aquest Pere Gallerí.
1: Sí.
0: Molt bèstia, que això és a diferència del primer disc, potser es veu més, el joc de polifonies que jugueu.
1: Sí, teníem moltes ganes de cantar juntes. És que nosaltres cantam molt juntes. I mos agrada molt cantar, i en els finals la música popular, o sigui, està ple de lletres i de melodies. I en aquest cas, na Carmela, que és la cellista del grup, va fer aquesta proposta d'arranjament, i record que, bueno, pensàvem també en el disc, un poc amb l'imaginari de pitxorines, i varen contactar amb la Judit, i varen dir, bueno,
0: què dirà,
1: saps? A veure si mos contesta, perquè també, jo que sé, fa com a cert respecte, perquè la Judit també és una gran cantant amb una carrera preciosa i plena de coses, i a veure, saps? I... Bueno, li varen proposar i tot d'una mos va dir, clar, parlem-ne. I a la reunió mos va dir, no, nines, és que això passarà. No passeu pena, perquè això passarà, i vendré a Mallorca a gravar, i ja que hi som, feim un vídeo i serà preciós. I sempre estarem superagraïdes de na Judit. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Una de les col·laboracions que et deien, els temes del disc trepitgen tonades, ritmes que ens poden portar molt cap a la terra... I me fa molta gràcia perquè, o almenys me sorprèn la manera que teniu de treballar les cançons, que són com petites suites. Ja ho fèieu en el primer disc, no?, de juntar dues cançons. En aquí sí. També hi heu jugat a agafar dues temàtiques o dues melodies i posar-les, donant-li una continuïtat sorprenent moltes vegades.
1: Sí, bueno, és que, clar, intentam... Sí, en aquest disc també hem volgut anar un poc per temàtiques, per exemple, xerrant, sobretot... xerrant de l'artesania i de les coses fetes a mà, com són els oficis, no? Uh-huh. Tenim aquesta primera cançó que obris disc, que se diu Oficis, que hi ha la molinereta, el carboner, el sabater, i és guapo també anar-ho enllaçant. Aquest arranjament el va proposar Rosa Garcies. Sí, és una manera un poc curiosa que tenim. També hi ha la cançó de 3 i 3, 3 i 3 i 3, que són jocs i cançons de fer penades. Hi ha, bueno, la cançó de 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, no? I la de les penades que la cançó que posa nom en el disc, que aquest se fa de girada. Que ses nines de Manacor duen sa falda girada. Clar, això és una cançó de rodar, no? I botar corda. I això també ha traçat un poc la línia narrativa del disc.

0: mos agrada anar fent petites suites, si sí, sí, se pot dir així, eh? O anar...
1: és per posar-li un nom.
0: Narrant petites històries, però que donguin continuïtat, sí. Mm-hmm.
1: Per comentar algun dels temes, d'aquests nou temes que hi ha en aquesta falta girada, amb sa ximbomba, evidentment, comenceu amb una ximbomba ben sonada. Atenció als cants de ximbomba que ben trobats, que ben... Com us trobeu amb en Tomeu Paveres cantant-hi i siguent-hi aquest estil de cantar que és tan peculiar?
0: Bueno, el cantó meu és increïble. El cantó meu és un cantador de sa poble increïble i puc contar una anècdota del disc durant sa gravació, perquè en Tomeu i na Maria havien preparat aquesta intro que fan a l'inici del tema, no? I després, en el final, hi ha un petit espai on deim els darrers dies sona i els darrers dies sona, no? Hi havia com un crec que eren 8 compassos buits, que no hi havia res, i li varen dir a en Tomeu, bueno, buits, vull dir que no hi havia lletra, i li varen dir a en Tomeu, Tomeu, escolta'm, pensa qualque cosa per posar aquí, si vols. I va dir, uf, bueno, no ho sé, ara ho escolto. I va estar com 3 o 4 voltes escoltant-ho i a s'acabar a fer 5 o, bueno, lo que sigui, no? Quan va entrar, va cantar una cosa preciosa i va ser allò lo que ha quedat, perquè va ser un moment molt guapo. Crec que ha estat dels moments més guapos que hem viscut a l'estudi. I també és una cançó bastant especial dins el disc. Crec que té un pes... que potser a vegades a nosaltres ens agrada molt volar i ser molt alegres, però aquesta crec que hem pogut aconseguir un pes i una serenor gràcies a en Tomeu, que també ha estat una col·laboració que ens ha emocionat molt. Ai.

0: És aquest nou treball de les Pitxorines, el Safal de Girada, que avui l'Aina Tramulles ens ha vingut a explicar. Aina, dèiem 80 bolos que heu anat fent, segurament algun més. Com es belluga aquest estiu? Sabem que, vaja, comentàvem abans d'entrar a l'entrevista, que toca fer gira internacional, no?
1: Bueno.
0: Tornar per Sardenya.
1: A veure, jo crec que hi ha cosetes a l'aire que aniran sortint, però tinc la sensació de que, bueno, tinc la sensació de dir que i tinc un poc la certesa, no? De que traurem a girar aquesta falda, la falda girada girarà, i bueno, com sempre, tenim la sort de poder fer concerts a Mallorca, que mos agrada molt sortir, eh? Ara ho explicaré, però tocar a casa també és un regal, sobretot perquè tenim un públic meravellós, que cada concert és com un xute d'energia preciós, i estarem a Mallorca, també venim a Catalunya, tornem en el País Valencià, que ara fa poc que mos hi hem estrenat i va ser també una alegria. Pot ser tornar a anar per Sardenya. Crec que també farem alguns concerts per la península, pel nord i pel sud, i això la veritat és que mos faria molta il·lusió.
0: Escolta'm, ara que deies que us agrada cantar a casa. Cantar a casa és un repte també, i més quan són tonades com aquestes. Des del minut zero la gent ho ha rebut bé.
1: Jo tinc la sensació que sí.
0: O no us ho han dit.
1: A veure, crec que a mi no... Si no ho rebem bé, a mi no... Aquesta informació no m'arriba. O sigui, crec que hi ha de tot, eh? Però tenim la sort de que hi ha un públic que mos estima molt i que s'estima molt el projecte. I jo estic molt tranquil·la tocant a casa.
0: Està bé, perquè és un lloc on compartia no només la... O sigui, no és només estàs a l'escenari, sinó que la gent te segueix segur cantant.
1: Sí, és que tens la sensació de que ja no és una cosa nostra, que és una cosa de tothom. Total. I que se fa comunitat en el final. El públic també participa en el concert i també canta, per tant, també hi forma part. O sigui, que a mi m'ajuda per ajudar a treure-me un pes de damunt i fer que la música estigui en el centre, no? I no tant la meva persona, que diguem, o les set membres del grup.
0: Sí, les membres del grup, està clar. Escolta, marxarem amb un tema que té una mena de format d'audioconte, que és aquest Val més matinejar, que...

0: i de Val més matinejar que a mi cenar és una rondalla musicada, que la lletra i la música la va fent a Masejara. I les rondalles mallorquines són uns contes tradicionals. I la veritat és que va ser, primer de tot, va ser un encàrrec de SOCB de Manacor, perquè vàrem fer un bolo allà i mos vàrem dir, ostres, seria molt guai si poguéssim musicar algunes rondalles. I, bueno, aquesta ha passat com a
1: filtre
0: del temps, diríem, no? Que es filtre com...
1: Sí, sí.
0: Que s'ha sentat en el temps i de moment és dels pocs temes originals que tenim, però bueno, que ja n'hi ha dos, tres.
1: L'Aina Tramulles, que juntament amb la Maria Drové, la Rosa Garcias, la Carmela Font, la Macé Jara, la Sílvia Reixac i l'Abel Miquel formen part d'aquesta alenada d'aire fresc que ens arriba des de Mallorca, a les Pitxorines. Aina, moltíssimes gràcies, felicitats pel treball i esperem veure-us pel Principat. I si no, vindrem a Mallorca.
0: Perfecte, moltes gràcies.

Aquest cap de setmana, Diada de Sant Jaume, marca bona part del calendari festiu arreu del país. Són molts els municipis que ho celebren, amb aquesta festa major coincidint amb el 25 de juliol. El Baix Camp, Mas Riudoms, el municipi de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, viu els darrers dies de la seva festa. Acabarà demà diumenge. També dedica la festa a Sant Jaume, Sant Jaume d'Enveja, esclar, el Montsià, que tot just comença aquests dies i s'allargarà fins al 2 d'agost, una programació ben plena d'activitats populars. A l'Alt Penedès, Avinyonet del Penedès, avui i demà, la festa major també, mentre que Sant Jaume de Domenys, al Baix Penedès, la jornada d'avui concentra bona part dels actes festius i protocolaris. El Maresme, Mataró, continuen amb les Santes, que s'allargaran fins dimarts o dimecres, amb activitats ben diverses. La seva gran festa major, que viu aquests dies als seus punts àlgids i més emblemàtics, amb la celebració de Santa Juliana i Santa Sempronianà. També aquest cap de setmana celebren festes a Santa Eulària de Ronçana, al Vallès Oriental, a Sant Martí de Centelles, a Osona, Arbúcies, a la Selva, a la Granja d'Escarp, al Segrià, a Puigverd de Lleida, també al Segrià, i als Hostalets de Pierola, a l'Anoia. Activitats per tots els gustos i per totes les edats. Que a Blanes encara hi ha concurs de focs d'artifici tant avui com demà passat en aquesta celebració de Santa Anna demà diumenge, que arribarà al punt culminant de la seva festa major, unes activitats on cada vegada més les entitats van prenent presència als carrers i a la festa gran del municipi. Acabarem en aquest cas a Sant Llorenç d'Hortons, al Penedès, on avui dissabte celebren una nova edició del Terrasel de Gegants, una de les cites més singulars del calendari festiu penedesenc, que combina la participació de les colles geganteres amb una posada en escena d'aquest espectacle que és el Terrasel, un espectacle de carrer que s'ha convertit en una gran festa, tot un referent de la cultura popular contemporània al nostre país.

0: Muntanyes regalades i Ezballano de Salardú, des del Vall de Nit dels Vallaveu.
1: Els dissabtes de 6 a 7 del matí, Mans, amb Quim Rullan.
0: Sou el Mans, sou a Catalunya Ràdio, com sempre en tota l'arrel de la Ràdio Nacional. Aquest divendres ha començat a les Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà, una nova edició del Dansant, o el Festival de Cultures del Pirineu, que enguany arriba a la 35a edició, s'allargarà fins al dia 2 d'agost. Durant 10 dies aquest festival desplegarà prop de 40 propostes de música, dansa, patrimoni, paraula i arts escèniques en diversos espais del territori. L'edició d'enguany recull noms com Anna Andreu, Magalí Sari, el Petit de Calari, el Sandra Montfort, Sílvia Bel, Neus Borrell, Obeses o l'Orquestina Trama, amb un homenatge també a Jordi Fàbregas, un festival que continua reivindicant la creació contemporània, però sempre des de l'arrel i des del paisatge, la memòria i la cultura pirinenca. En parlem amb la seva directora, la Ruth Martínez. Bon dia, Ruth.
2: Molt bon dia.
0: Del 24 de juliol al 2 d'agost, un programa que dona la sensació que cada vegada creix en programació, però d'una manera controlada. No voleu que se us en vagi de mare, no?
2: No, la idea una mica a nivell de dies anem sempre ja fa 3 anys, diem que anem amb aquests 10 dies de programació, o sigui que fan el que són dos caps de setmana i tota l'activitat de la setmana, però sí que és veritat que hi ha aquesta intensitat, diguem, no?, de matí, tarda i nit, o sigui, 3 actes mínim cada dia. I és veritat que n'hi ha alguns que aquest any, per això n'hi ha més, que tenen alguna prèvia o que hi ha tota una part, diguem, de contingut que creix, que té a veure amb els debats, amb les taules rodones i que d'alguna manera complementa el que és estrictament la part d'exhibició, de concert, d'activitat artística, no? Llavors sí que al separar-ho realment sí que hi ha un extra, diguem, de programació, però sempre acotat, diguem, en aquests 10 dies, que ja per nosaltres és realment un esforç molt important des del punt de vista de producció i de mans, no? Mm-hmm. De mans que fan les coses.
0: De la promoció d'enguany, quin heu volgut que sigui l'eix vertebrador?
2: Mira, mantenim, no, aquesta mirada de la dansa, la música i el patrimoni. Quan diem el patrimoni, hi ha aquesta part de patrimoni material que és principal per nosaltres, però és evident que fem 35 anys i que, per tant, hi ha un punt, diguem, de balanç, de mirada enrere, de veure on ens trobem, de com ha evolucionat, i, per tant, sí que hi ha picadetes d'ullet importants, diguem, el que ha estat la trajectòria del festival fins ara, el que va ser la reformulació, el canvi de format l'any 2015, i hi ha un component, això, no?, diguem, de reconeixement a la gent que ens ha portat fins on som avui, i una miqueta de balanç que toca, perquè sempre els anys rodons, diguem, afavoreixen aquest punt d'aturada i de veure cap on vols caminar, no?
0: Del 15 cap aquí, l'aposta ha sigut molt clara a nivell de, primer, posar en valor el territori i després per fer arribar al territori propostes que potser serien difícils que arribessin.
2: Totalment. I sempre amb aquest punt et diria de que encara sorpresiu, eh? El que ens acaba sorprenentment és la gent veure cap una mica cap on hem d'enfocar la programació. Evidentment, hi ha la part de cultura popular, l'origen del festival, la dansa amb, diguem, adjectius afegits i sense adjectius afegits, val? Però el centre és aquest element patrimonial que ens parla de la terra, que ens parla d'un territori pirinenc amb mancances en el que és l'exhibició de propostes artístiques, i això, diguem, condiciona molt i cada vegada més el que és la proposta general del festival, no? Un lloc on no hi ha, per imaginar-nos, no?, teatres, auditoris com els que puguem tenir al cap a les capitals, és evident que portar-hi segons quins projectes o els portem a través del Dansàneu o és molt difícil que s'hi puguin veure, no? Però després tota aquesta, diguem, feina més silent, més amagada, que són aquests 365 dies en què el Dansàneu fa feina en col·laboració amb altra gent, amb xarxes, importantíssims els projectes d'Obrador d'Arrel que estan programats, en alguns d'ells fins i tot hi hem participat en la producció, i per tant tot això hi és durant aquests dies de molt.

0: Recordem que fins al 2 d'agost i de noms de caps de cartell és que cada un tindria una cosa per explicar, cosa que no podem fer, evidentment, per antena, que ens porten des d'una Magali Sare que ja ens presentava el Descasada a la Fira Mediterrània fa, vaja, el novembre, l'octubre passat, a uns obeses que tancaran gairebé la programació, però és que pel mig hi ha Àngels Gunyalons i també hi podem trobar la Magda Oranic amb un altre, en aquest cas amb una conversa tan polièdric que agafa tot un sentit tot plegat. I això no és fàcil de fer-ho.
1: Dic una mica, la programació l'anem trenant amb la gent, no? I també aquesta mirada que et deia d'intentar pensar aquesta gent que voldrien veure les Valls d'Àneu i no poden, i facilitar-ho nosaltres. I això vol dir, doncs, des de propostes que de seguida no s'han acabat entrades. Estic pensant, per exemple, no? La Dharma un pam, no? Aquest projecte de la Dharma que els tens pràcticament titides al damunt, no? I que, evidentment, són aforaments petits, 120 i pico, 150 com a molt, això, evidentment, esgotat. Però després també propostes més de risc, però que la gent et fa confiança. Estic pensant en aquest projecte preciós de l'obrador d'arrel de la Venidera, no? Que més ha tingut també molt reconeixement dels Premis Max, però que és un projecte brutal d'uns ballarins, dos ballarins magnífics, i que ens fa molta il·lusió que pràcticament no ens porti a la conclusió de l'edició d'enguany. I coses molt diverses, però després el dinar de cantadors, amb la gent del canto, o sigui, els clàssics bàsics que hi seran sempre, no? L'Artur Blasco, aquests 25 anys de l'Escola Folk del Pineu de les Colònies, no? De fet, recrearem les colònies, vindrà la gent, es quedarà a dormir a l'escola llar, l'homenatge, evidentment, a en Jordi Sala.

0: És a dir, molta cultura també que està, ja et dic, en aquesta gènesi, en aquests inicis del festival, i això mesclat o maridat amb propostes molt diverses, també posar en valor aquesta residència de la Núria Andorrà, que és una artista que ens parla de la terra, i aquest escallòrium, no?, aquesta instal·lació sonora amb les esquelles, que sonarà durant 10 dies. Espero que els veïns i veïnes, que ja els hi hem explicat, tinguin pietat, diguem, i que ens convidi a jugar i, en definitiva, participar també, no? És a dir, el futur del festival està en la participació, en què la gent se'l faci.
1: Convidem a tothom a fer un cop d'ull al web, perquè és que hi ha de tot, és dansanou.cat, i una oportunitat única per visitar les Valls d'Àneu. Ruth Martínez, directora d'aquest Dansanou, gràcies per tindre la trucada del programa, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies i ens hi veiem. Gràcies.

0: Aquesta era Sandra Montfort, des de la Mona de nit, Bandida. Dijous serà a Escaló, dins aquest Dansanau que us acabem de presentar.
1: Som mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
0: Nosaltres ho deixem aquí, esperem haver-vos fet companyia aquest matí de dissabte i sobretot haver-vos despertat amb ganes de sortir al carrer. A la producció de la Genola i qui us parla, Quim Rutllant. Marxarem amb Maria Arnal, que serà a Sant Feliu de Guíxols, avui mateix a 2:15 del vespre, a l'Espai Port del Portaferrada, actuant també amb Tània. Ens sentim Jo no canto per la veu, des del 45 Cerebros i un Corazón. Que passeu un molt bon dissabte i que tingueu un bon cap de setmana. Fins demà a les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, avui hi ha gairebé 200 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal i 200 més on el risc serà molt alt. Mentrestant, els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és l'encarregat de dirigir l'operatiu després que s'hagi declarat l'emergència.
2: No me gusta ser excessivament optimista i en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Avui el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà la zona dels incendis. A França, un foc descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. El govern francès ha anunciat que en les pròximes hores s'afegiran nous efectius per intentar controlar les flames. Més notícies que repassem amb la Montse Garcia. Als Estats Units, aquesta matinada, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca.
3: El president nord-americà també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
4: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i per què vull ajudar-vos a pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me a un quart mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja l'he fet.
1: Els talls de les línies R2 i R11 de Rodalies per l'esvoranc de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac compliquen la mobilitat dels usuaris.
3: Avui Adif i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es restablirà el servei entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Els passatgers afectats es queixen de la falta d'informació i dels retards provocats pels canvis de trajecte.
5: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
6: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
7: Haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
3: En canvi, els veïns dels dos blocs desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona ja saben que tornaran a casa en les properes 2 setmanes, malgrat que encara no s'ha concretat quan tornaran el 40% dels afectats que continuen evacuats. Els veïns s'estan organitzant en una plataforma per reclamar els danys que els ha provocat la situació.
1: Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar al setembre.
3: El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, una mica més de 500.000 euros. L'accionista minoritari Hugo Castaño es posa al capdavant de l'aerolínia a l'espera que la SEPI el ratifiqui com a nou president de Plus Ultra.
1: I Lola Índigo ha donat el tret de sortida a la primera jornada del Xer Festival al Parc del Fòrum de Barcelona. El festival que posa al centre la música urbana ha comptat amb noms també com Mike Towers o Juan Magán. Una de les més esperades, però, ha estat la cantant Lola Índigo, que ha fet parada a Catalunya en el marc de la seva gira Romance de una noche de verano. Ha pujat la temperatura de l'escenari principal amb un show enèrgic i visual, acompanyada d'un cos de ball per interpretar temes com aquest que sentim, Casanova. Al final del concert, però, no s'ha pogut fer per una indisposició de la cantant, segons ha informat l'equip de la mateixa artista. I en esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi.
3: D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al-Ahly egipci.
1: A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada.
3: El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent del Brooklyn Nets.
0: Fins aquí les notícies.

0: una delícia per picar. L'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
3: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
2: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
7: Et veig una mica inquiet aquests dies.
8: Ara qui viu com solíem viure?
6: Perquè tot un món s'acaba.
8: La casa, el servei.
7: Quants en veus fora, doncs?
8: Uns quants.
7: Ai, senyor.
6: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts al programa Homes Clàssics a l'antena de Catalunya Ràdio. Aquest estiu ens hem marcat l'objectiu d'acompanyar-vos recuperant alguns dels programes que hem fet al llarg de la temporada. I ha arribat el dia, Pedro, de fer una cosa molt tradicional en el nostre programa.
2: Què vols dir? Una cosa molt tradicional? Parlar de música clàssica, no? A què et refereixes?
1: Això també, però la música clàssica es fa amb instruments.
2: Home, evidentment.
1: No? I veus.
2: Sí, sí. I veus.
1: Que també són instruments.
2: Sí, sí.
1: Però, clar...
2: Bé, avui en dia també amb ordinadors...
1: També i... és veritat. Però nosaltres encara no som tan moderns.
2: Som els homes clàssics.
1: Som clàssics. Doncs la nostra tradició és parlar sí. d'un instrument. El piano.
2: Que pesat que ets. Mira, ho ha de saber tot Catalunya.
1: És així.
2: Ara que estem a Catalunya Ràdio, ho ha de saber tot Catalunya. Ets molt pesat.
1: Ja ho sabia.
2: Quina culpa tinc jo de que el piano sigui el millor instrument que hi ha?
1: No, ara no. S'enfad tot el col·lectiu de músics i instrumentistes.
2: Tots els violinistes. No. Això és broma, però és veritat que quina culpa en tinc jo de que ens agradi tant el piano, no?
1: A veure, sent honestos, una mica de culpa sí que en tens.
2: Sí, una
1: Vull
2: mica.
1: Vull dir que ens has... contaminat o enverinat, millor, del nostre amor pel piano. Però això és un altre tema. Mm. El cas és que avui volem parlar d'un pianista xilè que, per molts, va ser el continuador, ni més ni menys, de l'escola pianística que va iniciar el grandíssim Ludwig van Beethoven.
2: Déu-n'hi-do, Ens referim al gran Claudio Arrau. No sabeu qui és? Doncs no marxeu, que, de veritat, us encantarà. Vinga, va, comencem.

0: L'altre dia em va passar una cosa. Estava al cotxe a quarts de dues de migdia. Estava anant a l'escola de música.
1: No, a Cerdanyola. Que t'havies estat a la ràdio.
0: El meu altre jo.
1: Perquè d'una dues estem a la ràdio, de dilluns a divendres.
0: El meu altre jo estava conduint, escoltant Catalunya Música.
1: Evidentment.
0: Com no podia ser d'una altra manera.
1: Músic s'escolta ell mateix.
0: No, a mi mateix no, perquè a quarts de dues...
1: Hi ha l'audició,
0: doncs, no? Hi havia l'audició. I fixa't tu que, clar, evidentment, les audicions les escoltem, les audicions ja, un cop gravades, doncs ja les hem escoltat, etc. I era un fragment d'una obra de Bach interpretada per Glenn Gould, d'acord? Que jo igual he escoltat que 200 vegades, no? No sé què va passar.
1: I vas connectar.
0: Va passar alguna cosa que vaig arribar uns minuts tard a la feina, uns minuts que no... Si algú de la feina m'està escoltant, res, van ser uns minutets.
1: No? T'has quedat malament en Catalunya Música, en l'escola de música, tu endavant.
0: No, però em vaig quedar embadalit, perquè en aquell moment, no sé, aquell Glenn Gould tocant amb aquella pulcritud, no? aquella música de Bach, em va atrapar. I m'ha passat el mateix ara. Jo ara volia explicar moltes coses, sí. No? I estem escoltant aquesta versió de l'Andante Spianato i la Gran Polonesa Brillant de Chopin, interpretada per Claudia Rau, i és impossible poder parlar perquè...
1: Està tot tan bé.
0: I et quedes embadalit. Tu sempre dius, i inclús la meva dona sempre em diu, és que tu no gaudeixes amb la música, no? No? Sempre m'acuseu d'això. Se m'acusa...
1: Una mica ho veiem amb els nostres ulls, que ha patit.
0: Se m'acusa. Però fixa't, clar, jo gaudeixo de la meva manera i ara estava gaudint tant d'aquesta cosa tan, tan bonica, tan perfecta, tan... que em va passar el mateix l'altre dia. Bueno, en tot cas, escolteu Catalunya Música, que està molt bé.
1: No, això que expliques, a mi ha passat moltíssimes vegades d'anar amb cotxe i estàs escoltant una obra a Catalunya Música i no baixar del cotxe amb la gratis arribat al teu destí fins que s'acaba l'obra. A vegades, perquè estàs gaudint molt, i d'altres vegades per dir, l'estic gaudint molt i ara mateix no sé quina obra és.
0: Exacte.
1: I vull saber quina obra és.
0: I llavors... Acaba l'obra i surten els homes clàssics i no diuen
1: el que és. Malament.
0: Per tant, això és l'Andante Spianato, sí. La Gran Polonesa Brillant en mi bemoll major, opus 22 de Chopin. En tot cas, jo crec que per molts, i ara ho dèiem fora d'antena, jo amb la meva infància i joventut, per mi, Claudio Rau era un dels millors pianistes que existien, i jo crec que per molts ho és, encara, no? Un dels millors pianistes de la història. Evidentment, no som nosaltres els que els portarem la contrària a tots els que ho pensen, eh? Però que intentarem entendre millor qui va ser i, sobretot, quines van ser les seves aportacions al món del piano per d'aquesta manera entendre per què es creu que és un dels millors pianistes de la història.
1: D'entrada hem de dir-vos que Claudio Rau, no us ho podeu arribar a imaginar, va ser un nen prodigi, cosa que no diem mai al voltant d'aquests grans noms, no? Va néixer, com dèiem, l'any 1903 a Xile i quan només tenia un any el seu pare va morir. Això és una tragèdia important, evidentment, i ho és també perquè té traducció musical, perquè això va propiciar que la seva mare, que era professora de piano, gairebé de manera obsessiva es concentrés molt en el seu fill, i això va fer que, tal com asseguren, Claudio Arrau, amb només 3 anys, ja sabés llegir partitures. I és veritat, és mentida, no ho sabrem mai. Però
0: home,
1: en tot cas...
0: No sé, si és veritat, és realment prodigiós.
1: Home, sí, amb 3 anys...
0: Imagina't.
1: És increïble, no?
0: Imagina't. Però clar... A veure, d'aquestes llegendes de la música, llegendes en quant a personatges, eh?
1: Sí,
0: personatges
1: sí.
0: Llegendaris de la música, en podem esperar qualsevol cosa, eh? I algunes afirmacions, home, hem de creure-les, ja que no tenim manera de contrastar si és veritat o no que amb 3 anys doncs, ja tingués aquesta capacitat de llegir música.
1: Si la tenia, doncs era absolutament prodigiós, en tot cas. El que sí que està clarament documentat és que als 5 anys ja va oferir el seu primer recital en piano.
0: Home, doncs això ja...
1: Això ja és prodigi en si, eh? Va ser això sí, al Teatre Municipal de la seva ciutat natal a Xile, que és Chillán.
0: I pel que sembla, el petitíssim Claudio va impressionar el públic assistent, ja que va aconseguir una beca que li permetria traslladar-se a Berlín al cap de poc temps.
1: Ara parlarem de Berlín, que va ser una etapa essencial en la carrera, sobretot formativa, de Rau. Però abans fixem-nos en com ja amb només 5 anys... Interpretava des d'una perspectiva filosòfica, em refereixo, és a dir, com ell llegia, com havia de ser la interpretació d'un pianista de la música.

0: trobo el moment per entrar net, eh? Entrar aquí una miqueta a lo bruto. En tot cas, ara en parlem. De fet, estem escoltant una obra que em comentaves a la Frontena, Pedro, que tu la vas tocar, a més, en un examen.
1: Sí, sí, sí, per un examen de final de carrera. Sí, sí.
0: Obra facilíssima.
1: Mira, el títol ja diu la cosa. Estudi d'execució transcendental. Vull dir que executen el pianista...
0: De manera transcendental.
1: De manera transcendental.
0: És el número 10, eh, aquest,
1: exacte,
0: en aquest cas.
1: Sí,
0: això
1: sí.
0: Mateix. Sí, com sigui, anem a posar
1: de
0: en context.
1: Llista, eh? No sé si ho hem dit.
0: Sembla que estem contradient el que dèiem abans, no? Que
1: clar.
0: Claudio Rau preferia tocar de manera més reflexiva i menys expressiva. Podem posar aquest tracte precisament per demostrar que, malgrat ell volia anar pel camí de la... visió potser més filosòfica de la música, tenia la capacitat de fer també
1: I
0: la
1: tant.
0: Part virtuosa, hauria pogut fer les obres per a piano més virtuoses que existeixen sense cap mena de dubte, i per mostra aquesta gravació que és el mateix Claudio Rau, eh? Sí, com sigui, Claudio Rau ja de ben petit va mostrar doncs aquesta capacitat, no només per interpretar, sinó que això també és una cosa que hem dit moltes vegades, no? Una gran capacitat per entendre la música que vas a interpretar, que a més a més era molt poc comú en una persona tan jove. Se sentia més interessat, el que dèiem abans, per l'arquitectura interna de la música i tota la seva expressivitat, que no pas per la possibilitat d'enlluernar el públic amb recitals molt virtuosos, malgrat, insisteixo, amb aquesta gravació podem exemplificar que hauria pogut anar per aquest camí del virtuosisme.
1: El que passa és que segurament quan escoltem aquesta gravació nosaltres no el veiem tocant, no? I... clar, l'obra de per si és virtuosa, però ell no hi afegeix més pa que formatge.
0: No,
1: vull dir, ell no fa coses exagerades, sinó que fa el que està a la partitura. Per tant, també està, des d'una perspectiva de l'estructura interna, sent fidel a la seva filosofia.
0: Clar.
1: Exacte. A veure, dit d'una altra manera, a mi li interessava més destacar el talent del compositor, que estava interpretant en cada moment, que no pas destacar el seu propi talent com a pianista, i això provocaria que el seu èxit internacional, doncs encara, clar, ell... no li agradava exposar-se, no? I per tant, bueno, el seu èxit internacional trigaria una miqueta en arriba.
0: De fet, en parlarem al proper programa, però com pianistes com Horowitz, que són de la seva mateixa generació, van apostar pel virtuosisme i van tenir èxit molt abans que Claudio Arrau, precisament perquè van enlluernar més ràpid al públic que no pas una visió potser més transcendental.
1: I una miqueta més de teatre.
0: Clar, sense cap mena de dubte. Clar. Bé, però és que al final un recital de piano no es fa. No?
1: Sí, però teatre mal interpretat, vull dir.
0: No, vull dir, donar-li aquesta teatralitat, sí. També aquest afectisme de cara al públic.
1: Sí, sí.
0: En tot cas, i seguint els inicis, no, de Claudio Rau i encara instal·lat a Xile, amb només 10 anys rebria una beca que li permetria viatjar fins a la ciutat de Berlín.

0: Pedro, em sap greu, però és que estem fent un programa de ràdio, hauríem d'explicar coses en algun moment.
1: No, no, avui m'has matat.
0: És preciós això, eh?
1: És que és una meravella.
0: És una gran obra, sense cap mena dubte.
1: És en majúscula, el segon moviment de concert per a piano.
0: Diguem-ho tot, el concert per a piano número 5,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, però entre els concerts per a piano, en general, és que
0: tot
1: és...
0: Tot i que Arrau va tocar més el 4 que el 5, com vam explicar fa unes setmanes.
1: Em sembla molt bé, però aquest és preciós.
0: I el toca extraordinàriament bé.
1: I tant.
0: Perquè aquí és Claudio Arrau, amb Sir Colin Davis dirigint l'Staatskapelle de Dresden.
1: Sí, i toca amb Beethoven, eh? I és que
0: exacte,
1: no cal dir que Claudio Arrau es considera un dels màxims exponents de la interpretació de l'obra de Beethoven per a piano. Però bueno, d'això ja en parlarem al llarg de la setmana.
0: De Beethoven i Arrau en parlarem al llarg de la setmana, però no és casual que se'l consideri un dels grans intèrprets de Beethoven, perquè això té molt a veure amb la seva formació a la ciutat de Berlín. Perquè no només se'l considera un dels màxims exponents, sinó que Arrau també se'l considera un dels continuadors del pianisme beethovenià.
1: Això és molt fort.
0: Clar.
1: Això és molt fort, o sigui, parem màquines.
0: Sí.
1: Perquè clar, de vegades pensem en Beethoven com un personatge de fa 250 anys, que efectivament...
0: Que és veritat. Sí, però ens imaginem aïllat una bombolla, no?
1: Exacte, però fixa't, tu ja estaves viu quan vivia Arrau.
0: Clar.
1: Per tant,
0: vas
1: conviure amb un continuador de Beethoven.
0: Imagina't.
1: Escolta'm.
0: Imagina't.
1: No? I és que quan Arrau arriba a Berlín, recordo que només tenia 10 anys, no? Doncs van acceptar-lo al Conservatori Stern i va tenir com a professor a Martin Krause.
0: Val, molt bé,
1: d'acord.
0: Enhorabona. I aquí farem una petita aturada, perquè, clar, la pregunta és, qui va ser aquest tal Martin Krause?

0: Sí, hem escoltat Beethoven, aquest és la sonata 32 amb do menor. Però parlàvem de Martin Krause.
1: Sí, senyor.
0: Martin Krause, el mestre de Claudio Arrau a Berlín, que, evidentment, si era mestre de piano, doncs va ser pianista.
1: Sense cap mena dubte, sí.
0: Però també va ser compositor, editor i, evidentment, professor. Professor allà a Berlín.
1: Això és pel que Martin Krause va aportar. Però el que ell va rebre, què va ser?
0: Sí, d'on venia Krause?
1: D'on venia la formació de Krause, no? Ell va ser deixeble de Franz Liszt entre els anys 1883 i 1886.
0: O sigui, perdona, però herència directa de Liszt, també.
1: Clar.
0: Pianísticament
1: clar,
0: parlant.
1: Clar. Però és que puc seguir, eh?
0: Ah, sí?
1: Liszt va ser deixeble de Karl Czerny.
0: Sí, clar.
1: I Czerny de qui va ser deixeble?
0: Home, és el gran alumne de Beethoven.
1: Exacte. Per tant, es considera que Martin Krause va ser el continuador natural de l'escola pianística iniciada per Beethoven, seguida per Czerny, després Liszt i, finalment, Martin Krause. I Krause va ser el mestre de Rau, no?
0: Exacte. Sí. És ben lògic que si ell va ser el mestre de Rau, el pianista xilè seria una baula més amb la cadena, no? O sigui, Beethoven... De fet, podrien venir ja de Mozart, no? Mozart, Beethoven... O sigui, i Mozart podrien
1: clar,
0: venir...
1: Mozart no va ser mestre de piano, no, de piano, Beethoven,
0: no,
1: clar.
0: No, però clar, ja la setmana Mozart ja vam veure que els concerts per a piano s'avançaven
1: sí,
0: i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, però
0: no,
1: en
0: però
1: cas,
0: és veritat que...
1: Com
0: que...
1: allò deixeble directe...
0: Absolutament,
1: sí,
0: no?
1: No estem parlant d'una influència indirecta, no? Estem dient alumnes que van treballar amb... O sigui, professors que van treballar amb aquests alumnes.
0: Exacte,
1: final, no?
0: I la baula és clara, eh? Beethoven, Czerny, Liszt, Krause i, finalment, Arrau.

0: Aquesta idea de Claudio Rau com a continuador del llegat de Beethoven com a intèrpret de piano és una idea, doncs, generalment acceptada pels experts en la seva biografia. No és una cosa que s'hagin inventat nosaltres, per descomptat. Però què vol dir ser continuador de pianistes com Beethoven o Liszt? Tu que ets pianista, Pedro.
1: Home, d'entrada, una gran pulcritud interpretant, per descomptat que també cal tenir una gran tècnica, si parlem de Liszt, doncs imagina't.
0: Tota la tècnica del món,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Però encara més important, parlem d'un pianista que, evidentment, o sigui, quan nosaltres parlem de que Beethoven va ser dels primers que no va voler que altres fessin cadències dels seus concerts perquè volia la seva pròpia interpretació i que fins i tot va demanar que li construïssin un aparell que es deia metrònom perquè tothom fes la seva interpretació, això vol dir que demanava que es respectés molt la interpretació del compositor i, per tant, Rau respecta moltíssim també la música que està interpretant en cada moment.
0: I això va ser possible gràcies a l'excel·lent formació que Martin Krause va dedicar-li al seu deixeble Claudio Rau. I és que no només es tracta de saber tocar molt bé el piano, sinó que un bon intèrpret, i això, Pedro, em pots corregir, ho dic malament, ha d'entendre bé la música que està interpretant.
1: Absolutament.
0: No? Ho hem dit moltes vegades, no és només llegir unes notes, és llegir què signifiquen aquestes notes, en quin context històric han estat escrites, com entén la música l'autor d'aquelles notes, etc. I, per tant, això implica no només memoritzar, ara aquí hi ha un do, aquí hi ha un la, aquí hi ha un si bemoll. No, es tracta de conèixer, per descomptat, la tècnica, sense cap mena de dubte, però també això t'ha de permetre analitzar la música, conèixer el contrapunt, la història de cada composició, entendre la filosofia i tot plegat,

0: I ara escoltem Schubert. Estem escoltant un repertori excel·lent.
1: I tant.
0: Segon moviment dels moments musicals. Anem a Catàleg 780, evidentment, amb Claudio Rau al piano. Tornem a l'etapa formativa d'aquest, de Claudio Rau, amb Martin Krause a Berlín, recordem, entre els anys 1911 i 1921.
1: No cal dir que l'educació que va rebre va ser molt àmplia, amb molta tècnica pianística, però, evidentment, era un músic global, no era només pianista que com tu deies al programa anterior, que només se sabia les notes i ja està.
0: No,
1: ell va estudiar contrapunt, anàlisi musical, història i, és clar, filosofia.
0: Molt important també per entendre la filosofia dels compositors, no? I del context. És per això que durant aquest període formatiu, Claudio Rau va arribar a la conclusió, això deia el Pedro al programa anterior, no? Que la música s'havia de pensar abans d'interpretar.
1: Sí, sí.
0: Em sembla una reflexió realment molt interessant perquè descriu molt bé la seva manera d'expressar-se a través del piano, no? Ressaltar més el compositor que no pas el virtuosisme de l'intèrpret. Però clar, realment, Pedro, per destacar la complexitat, la bellesa, la profunditat del compositor, has de ser un virtuós.
1: És justament el que t'anava a dir, perquè sembla que estem banalitzant el fet de que ell era un gran pianista virtuós. No? Clar, això un virtuós ho pot dir, de dir, no, jo penso abans les obres, abans d'interpretar-les, clar, però arriba a interpretar-les primer. No?
0: Sí, dir, perquè... la sonata Hammerklavier,
1: no, jo l'estic pensant.
0: Quan molts diuen, no, és que no me la pensi, clar. És que no tinc dits per... Si la pots arribar a entendre, però igual no la pots arribar a interpretar.
1: Per això, que jo crec que és donar-li la volta i arribar a un punt més d'evolució pianística, no?
0: Clar, o sigui, clar, clar.
1: Perquè... I jo no dic que Horowitz no pensés la música també, eh?
0: Segur que sí. A més, Horowitz va demostrar que tenia una gran intel·ligència escènica, perquè sabia ficar el públic a la butxaca, i això no és gens fàcil,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però imagina't que ell va ser dels primers que va interpretar Rachmaninoff als Estats Units,
0: absolutament,
1: eh?
0: Absolutament, sí,
1: és un gran pianista. Però clar, el fet de poder dir abans d'interpretar-la l'has de pensar... vol dir que tens tota la capacitat per interpretar-la.
0: Clar, és el que dius, clar, això vol dir que sí, agafes una partitura complexíssima i te la mires,
1: sí,
0: i saps que la pots fer, m'ho penso.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Doncs fixa't, abans parlaves, entre els anys 1911 i 1921, que va estudiar amb Krause, i també llavors és durant aquest període quan un compositor nascut a Bonn es deu al centre del seu univers artístic.

0: Clar, si tu, Albert, imagina't que ets un jove pianista i vas...
1: És molt imaginar, no soc ni jove ni pianista.
0: Imagina't, tu imagina't que ets un jove pianista, sí, i estudies amb Alicia de la Rocha.
1: Déu-n'hi-do.
0: El més normal és que Alicia de la Rocha t'introdueixi dins del món sonor de Enric Granados.
1: Sí, no? Entre d'altres, però sí, segur.
0: Va ser alumna directa de Farm Marshall, sí, i, per tant, de l'escola directa.
1: Continuadora.
0: Doncs clar, dintre d'aquesta mateixa lògica, és lògic que Martin Krause, que venia d'aquella cadena de compositors i músics...
1: Beethoven, Ernie Liszt, etc.
0: Doncs clar, és normal que introduís a Claudio Arrau al món pianístic de Beethoven, no? Perquè, bàsicament, era el continuador... però també perquè tenia elements que li permetien expressar la seva manera d'entendre el piano.
1: Clar, clar, és veritat. Això és una molt bona reflexió, perquè pot ser el continuador d'un compositor, en aquest cas és Beethoven i es fa de mal dia, però imaginem que fos un altre compositor o un altre pianista que té obres poc interessants. Uh-huh. I tu ets un pianista que t'agrada molt anar a la profunditat, a l'expressivitat i tal. Clar,

0: s'ha de donar el cas que el compositor et doni peu a això. Les seves obres et donin peu a això. I en aquest cas, en la música de Beethoven, lògicament, arrau i troba aquest món musical, no? Que és profund, greu, reflexiu, també virtuós, si vols, en molts moments, eh? Per tant, una visió en la que ell coincidia de la música que l'acompanyaria al llarg de tota la seva vida.
1: Sí, el que passa és que l'any 1918 una mort causaria un gran impacte personal a Claudio Arrau.

0: Què va passar l'any 18? Doncs, d'entrada, raó, fem números, eh? Va néixer el 3, per tant tenia 15 anys. El 1908 va morir el seu mestre, Martin Krause. I clar, no era només el seu mestre. Penseu que Rau venia de Xile, el va acollir que era molt petit.
1: El seu mentor.
0: El seu mentor. I això li va provocar una gran depressió a Claudio Rau amb només 15 anys.
1: Clar, però fixa't, eh? No només això, eh? Normalment una persona als 15 anys... No sé, estic pensant en el meu fill petit, que té 15 anys,
0: sí.
1: No? Ell, doncs està començant a formar-se com a professional d'un instrument.
0: Sí, fa molts anys que toca el violí, el teu fill, en aquest cas no és pianista, és violinista.
1: Però amb aquesta edat comences a veure, dir, ah, doncs mira...
0: T'he dit, sí, té possibilitats.
1: Jo, exacte, sí. Però, per tant...
0: Sí, vull dir ara... que el teu fill, que és molt bo, jo els he escoltat en directe moltes vegades, els teus dos fills són molt bons, però va aprendre el petit, que en té 15, malgrat ser molt bo, a nivell formatiu com a violinista, li queda un gran camí per endavant.
1: Aquí
0: encara,
1: està.
0: No?
1: Exacte, vull dir... encara segurament a la seva vida tindrà molts professors per davant.
0: Clar.
1: I que li aportaran tot això, no? Doncs fixeu-vos, Claudio Rau va considerar que amb la mort de Krause, amb només 15 anys, la seva formació ja s'havia acabat, ja s'havia completat, i mai més va tenir un altre mestre.
0: Ara perquè sabem de l'èxit de Claudio Rau.
1: Sí, però...
0: però hauria pogut significar el fracàs.
1: I, absolutament.
0: No, vull dir,
1: i quina decisió, no?
0: Clar, vull dir, realment és una decisió com molt difícil. Hem dit que va estar fins al 21, més o menys, 20-21, a Berlín. Doncs va estar aquest parell d'anys més formant-se sol, sense mestre.
1: Formant-se sol, m'imagino que estudiant, provant.
0: Quasi sense fer concerts, en feia algun. Imagino que els devia fer també una miqueta per una qüestió econòmica, per poder anar seguint pagant la llum, no?, allà a Berlín. Fins que... l'any 1920, aquest jove estudiant que amb 15 anys va deixar del seu... Bueno, el seu mestre va morir, va decidir no tenir cap mestre més, que es va seguir formant com a sol, com a pianista ell mateix, l'any 20 rebria el Premi Liszt. No és un premi menor.
1: No.
0: Doncs bé...
1: Amb 17 anys. L'any 20 tenia 17 anys.
0: Doncs amb 18 el va tornar a guanyar.
1: I això, malgrat pensem que ens porta cap a Liszt, fixa't, ens porta de nou fins a Bach.

0: Després de guanyar el Premi List, dos anys seguits...
1: Que no és un tema, o sigui, guanyar el Premi List ja és un mèrit. Dos sí, anys sí. seguits és una bogeria.
0: A partir de llavors van decidir que qui havia guanyat no es tornés a presentar.
1: Que havia d'anar un tercer cop per la mica rau.
0: Doncs ell va decidir començar a fer concerts arreu d'Europa, fent una cosa que, fixa't, és molt fort, això. Ni tan sols el propi Ludwig van Beethoven va aconseguir.
1: També diu que tenia aquest punt obsessiu, sí. no? De, jo haig de fer això.
0: I tant.
1: Peti qui peti i anar per aquest camí.
0: I tant.
1: Què va passar? Doncs va voler interpretar sense partitura...
0: És molt fort, això.
1: ...el clavecí ben temperat de Bach. I direu, i què? No hi ha molts pianistes que surten a l'escenari a fer molts concerts de memòria?
0: No.
1: Home, doncs què? Doncs que el clavecí ben temperat de Bach són un total de 48 preludis i 48 fugues. 48 i 48.
0: Cadascuna amb una tonalitat diferent. Cadascuna amb una tonalitat diferent, amb temes diferents.
1: És una bestiesa.
0: És molt fort.
1: A nivell mnemotècnic, o sigui, evidentment, és, tècnicament és difícil, però memoritzar tantíssima música, tan diferent,
0: sí,
1: és una barbaritat.
0: Sí, sí. Home, com us dèiem, fixeu-vos si és complicat que el propi Beethoven va intentar memoritzar tota aquesta obra, però mai va aconseguir fer-ho ni tocar-la en públic.
1: Però aquesta és una altra, també tenir la valentia de fer-ho en públic a un concert que ha durat 25 dies, no? Perquè...
0: Home, és llarguet. Sí, sí.
1: En tot cas, per tot plegat, Claudio Rau ens demostraria amb això que, a més, tenia una memòria prodigiosa.
0: I tant.
1: A tot el que l'hem anat explicant, li hem de sumar aquesta memòria prodigiosa. El curiós del cas és que, malgrat aprendre's de memòria tota aquesta obra, del clavier ben temperat, mai va voler gravar-la.
0: No
1: existeixen gravacions discogràfiques d'aquesta obra de Bach en les mans de Rau, ja que, en fer-se més gran, va considerar que Bach només es podia interpretar amb els instruments que el compositor alemany va concebre les seves obres, per tant, amb el clavecí. De fet, es diu el clavecí ben temperat.
0: Exacte.
1: I no pas el piano ben temperat, i per això va decidir que no les interpretaria i, sobretot, no les enregistraria.
2: Gaudeix dels clàssics amb els homes clàssics.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
5: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
2: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
6: Sí, sí. M'encanta.
5: Una tria musical de categoria.
7: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
5: Oh, fixa't com sona.
2: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
5: sí.
2: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
4: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
8: La música s'ha de pensar abans de tocar. Aquesta era la màxima del xilè Claudio Arrau, el pianista hereu de la tradició iniciada per ni més ni menys Beethoven. L'Albert Galceran i el Pedro Pardo, els homes clàssics, et proposen apropar-vos a aquest gran mestre del piano ara a Catalunya Ràdio.

0: Avui estem aquí...
1: Estem vivint un món de contradiccions sí, des de la nostra ara, perspectiva.
0: Perdona,
1: clar.
0: Albert, ara em diràs que aquest Beethoven està fora d'estil.
1: Em sembla més Bach que Beethoven, diguéssim, no? Sí, és a dir, aquesta nitidesa, aquesta rapidesa, aquesta fins i tot examinat tan estricta, rítmicament parlant, en la que està interpretant Claudio Rau, aquesta és el primer moviment, la presto la Tedesca de la sonata per a piano 25 en sol major de Beethoven, repeteixo amb el Rau al piano, doncs em sembla fins i tot una visió més del classicisme o més enrere del barroc que no pas tal com interpretava Bach fa un moment, que em sonava molt més romàntic, no?
0: Exacte, és que abans, fixa't, al final tornem al l'ús del pedal, no? L'ús del pedal que fa que...
1: Aquí tampoc hi ha pedal.
0: Exacte, no, per això, dic, l'ús del pedal en Bach ens donava la sensació de que era un Bach romàntic,
1: clar.
0: I ara l'ausència, no, de pedal fa que sembla que sigui una obra preclàssica, no? En tot cas, també us hem de dir que per a Rau, allò que vam dir al programa anterior, la música s'havia de pensar abans de tocar.
1: Per tant, això que estem aquí a l'ocubre nosaltres, ell ho havia pensat
0: exacte.
1: Segur, eh?
0: No, segur. Era absolutament premeditat, és rellevant saber què pensava Rau sobre la música per a piano de Beethoven per poder entendre les seves interpretacions.
1: Clar, Rau considerava que Beethoven no era un compositor més. Crec que en aquest aspecte li donem la raó, no?
0: És del nostre club.
1: No li portarem la contrària. Però no només això, sinó que considerava que l'eix central era... Beethoven era l'eix central... Beethoven, no cap altre compositor, sinó Beethoven era l'eix central de tota la literatura pianística.
0: Per tant, Claudio Rau, papa de la nostra religió.
1: Ho podríem considerar.
0: És un dels grans bisbes.
1: Però és una afirmació contundent tenint en compte que el piano era molt jove com a instrument en l'època de Beethoven, no?
0: Però clar, és que Beethoven era un visionari.
1: Això també.
0: Absolutament,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Clar, i per què Rau pensava tot això? Doncs perquè, segons ell, amb Beethoven, atenció, tot té conseqüències morals.
1: És potent aquesta frase, Amb Beethoven tot té conseqüències morals. Jo crec que és una afirmació que a Beethoven li hauria agradat escoltar.
0: Segur.
1: Bé, escoltar o llegir, pobret, perquè...
0: Segur.
1: En tot cas, tenint en compte la importància que va donar... Clar, sí, tenint en compte la lectura política que donava ell a la seva música, la importància que donava a la llibertat i l'humanisme a la seva obra,
0: humanisme,
1: que tot
0: clar.
1: Tingui conseqüències morals, em sembla una definició extraordinària, no?
0: Sí, segurament per això Rau hi connectava, no? I també per això va interpretar al llarg de tota la seva carrera les sonates per a piano de Beethoven, i esclar, en tenia una visió molt singular.

0: reconèixer que tocava molt bé el piano, eh? És que és increïble, increïble. D'entrada hem de dir que les composicions de Beethoven són les que més va interpretar Claudio Rau al llarg de la seva carrera. Són les obres que més va interpretar. Totes. De fet, per molts, són la identitat artística de Claudio Rau. I també Beethoven va ser el compositor que més va influir en la seva idea del so que detenia el piano.
1: Sí, per a Rau, les sonates no eren obres aïllades, sinó que totes unides conformaven una gran obra. Una mica això que dèiem del Nou Testament i l'Antic Testament.
0: Sí, ben bé.
1: Doncs això, eh? Per això tenia interès en tenir-les incorporades totes al seu repertori. Perdona, anem sumant. 48 preludis i fugues de Bach.
0: 48 i 48.
1: Sí, sí, exacte. I 32 sonates.
0: Amb tots els seus moviments.
1: Exacte.
0: Clar, clar.
1: No?
0: És una... estem d'acord que és una bogeria.
1: Entre les quals hi ha una Thalhammer clavier.
0: A més a més. No? Sí.
1: I a través...
0: sí, que a més la devia enfrontar com l'haig d'interpretar.
1: Exacte.
0: No?
1: O sigui,
0: com l'enfoco?
1: Vaig a pensar-la abans.
0: No és només... No, treu-la, que ja és un mèrit. La traurem d'aquesta manera, no?
1: Sí, sí, sí. Doncs clar, ella a través de tot aquest opus pianístic doncs volia que s'entengués la grandesa i profunditat de Beethoven.
0: Per exemple, en les sonates opus 2, de fet estem escoltant ara la seva primera sonata, la número 1 en fa menor, opus 2, que són les primerenques, per tant, de Beethoven, a Rau hi troba, diu... Això són paraules de Rau, són reflexions seves. Hi troba un conflicte. Per tant, ja les comença a distanciar del classicisme de compositors com Haydn, no? Tot i això, també, diu, mostren menys tensió estructural.
1: Estic absolutament d'acord, L'últim moviment d'aquesta primera sonata ja és Beethoven. O sigui, l'últim moviment d'aquesta primera sonata sí que té un acompanyament, ta-ta-ta-ta-ta, però la mà dreta són bufetades al teclat. És xon-xon-xon, xon-xon-xon. Això ni Haydn ni Mozart ho haurien fet.
0: Ja marca un perfil diferent.
1: Exacte, sí, sí. Ara bé, malgrat ell considerés important la totalitat de les sonates per a piano de Beethoven, el cert és que les que formen el nucli de la seva carrera són les que Beethoven va compondre a la meitat de la seva vida.

0: Cantates com la patètica, la passionata, que és aquesta que estem escoltant ara, eh? O la Waldstein, són algunes de les que més va interpretar Rau al llarg de la seva carrera i, de fet, també són algunes de les més conegudes del catàleg de Beethoven.
1: En aquest Beethoven mitjà, podríem dir, no, que està, no és una obra, no és una època ni d'inicis de carrera ni tampoc al final, és aquest Beethoven mitjà, però probablement el més conegut, el més popular.
0: Sí, la passionata és l'opus 23.
1: Sí, estem allà al mig, no? A Rau hi destaca drames interiors, no?, defugint de la teatralitat, i accentua l'enorme pes emocional que contenen aquestes sonates, i de fet només escoltant aquest inici ja hi notava molta emoció, no?, amb aquesta intensitat, aquest contrast, quan de cop i volta primer hi posa molt, molt de pes i molta intensitat, i de cop i volta toca amb una delicadesa sublim, no? Tot això et permet, precisament, poder veure aquesta visió que en té a Rau de les passions en la música de Beethoven.
0: De totes maneres, per molts, on a Rau brilla especialment és interpretant les sonates de maduresa de Beethoven com aquesta.

0: Aquesta que escoltem és la sonata per a piano número 31 en la bemoll major, opus 110 de Beethoven.
1: Opus 110, eh?
0: Opus 110.
1: Han passat uns quants opus,
0: sí,
1: des de la passionata.
0: Sí, perquè la passionata era el 57, l'opus 57.
1: Opus 57.
0: I ara estem al 110. Mm. I t'adones, ara escoltant la Rau pensava, escoltant aquesta peça, que no és especialment... Jo trobo que és molt difícil, no?
1: Clar, no?
0: Vull dir que l'escoltes amb la agilesa amb la que toca i tal, i dius, segur que hauria pogut tocar el que tocava Horowitz, per entendre'ns, sense cap mena de problema. Realment, si no ho va fer, perquè no va voler.
1: I tant.
0: Perquè pots arribar a pensar, no ho fa perquè és molt difícil. No, però tocar també costa molt, eh?
1: No, i tant, sí, sí. A veure, si ve cert que aquestes sonates de maduresa, precisament a Raúl, es va tocar, sobretot quan ja era madur, al final de la seva carrera, avui doncs, hem volgut destacar la seva visió, no? I si tenen una idea aproximada, precisament de quina idea i quina filosofia tenia de l'obra per a piano de Beethoven.
0: El que dèiem, aquesta és la sonata 110, que juntament a la sonata 109 i 111, les tres últimes que va compondre Beethoven, es consideren el cim de la relació entre Beethoven i el pianista Claudio Arrau. Per això, no són pocs els que consideren que en aquest repertori Claudio Arrau encara a dia d'avui és directament insuperable per aquesta vinculació no només a la tècnica, sinó sobretot en la ment dels dos genis, no?
1: Exacte, exacte. Per exemple, en aquesta sonata opus 110, ell considera que Beethoven la va concebre des de l'espiritualitat i la transcendència. I clar, això li va permetre explorar doncs, el seu enfocament justament amb aquesta obra de Beethoven.
0: Anem a fixar-nos en alguns detalls que per a Rau eren importants. Per exemple, escolteu, i ara ho comentarem, l'inici del tercer moviment, l'adagio Manon Troppo.

0: estem continguts,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Fixa't, és que és molt clar això que estem escoltant, eh? Perquè segons la visió particular de Rau, que a més compta amb el suport de molts musicòlegs, eh? Aquest principi del tercer moviment, d'aquesta sonata, representa el patiment humà, el sofriment, no? I que molts relacionen precisament amb la situació personal que vivia Beethoven. Per tant, també faria referència al patiment que sentia a causa de la seva sordesa i la malaltia que l'acompanyava.
0: Per tant, per a Rau, era important destacar aquest caràcter de la ment quan interpretava aquest tercer moviment de Jovan Antropo de la sonata Opus 10, la número 31 de Beethoven. Però un lament que, a més, clar, estem parlant de música de Beethoven, no? Per tant, també la filosofia de Beethoven. Un lament que esdevé una lluita humanista interior sense voler caure en la derrota en cap moment. I això ho expressa, sobretot, a la fuga final.

0: som estrictes, Pedro, una fuga estrictament és un exercici de contrapunt.
1: Sí, home,
0: mirat fredament, no?
1: Evidentment, sí. Clar, i un programa de ràdio són un conjunt de paraules.
0: Sí, és veritat, i músiques també, no?
1: Exacte.
0: Però en tot cas, Rau interpretava aquesta fuga específicament, de la sonata 31 de Beethoven, com un acte moral, una reconstrucció de l'esperit en aquest context, no?, de dolor general que sentia Beethoven, que podríem percebre a l'inici del tercer moviment d'aquesta sonata 31, opus 110 de Beethoven, que si anéssim escoltant la fuga sencera té una mica l'esperit de la novena, en el sentit que de cop i volta, malgrat la foscor, apareix aquesta llum, no?
1: Sí, sí, sí. En resum, podem adonar-nos de la profunditat interpretativa de Claudio Rau i que, en efecte, doncs ell finalment, deia la veritat, és a dir, pensava molt la música abans d'interpretar-la.
0: Molt, molt. De casa havien dit, ja estàs pensant altre cop.
1: Claudio Rau va ser un gran pensador, però sobretot un gran intèrpret, un gran músic, fins al punt de que a dia d'avui es consideren les seves gravacions una absoluta referència, sobretot pel que fa a les obres de Beethoven, per a piano, clar.
0: És per això que volem acabar aquest programa d'avui, aquest programa Homes Clàssics de Catalunya Ràdio, escoltant el final del tercer moviment del concert per a piano i orquestra número 5, L'Emperador.
1: Impressionant.
0: De Ludwig van Beethoven, un esclat de llum que podrem escoltar interpretat, evidentment, per a Rau, al piano, dirigit per Bernard Haitink, amb l'orquestra de la Royal Concertgebouw.
1: Pau Blasi, el muntatge i el control tècnic, i Olga Cardús, la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 25 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà el programa dels 50 anys dels concerts de música de Segur de Calafell. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova de Segur estan oferint una programació de tallers durant tot l'estiu per als més menuts. La plaça Catalunya de Calafell acollirà una ballada de sardanes amb la cobla Maricel avui dissabte a les 8 de la tarda. L'esdeveniment s'emmarca dins de la programació cultural d'estiu organitzada al municipi. I els volem recordar en aquest informatiu que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. La Festa Major de Santa Anna del Vendrell ja ha arrencat oficialment des del 25 al 28 de juliol. Els Mossos d'Esquadra incorporen 1.300 agents en pràctiques i es reforcen amb 82 efectius a municipis de costa i nous comandaments. El pla Helios permet que el cos policial arribi als 21.000 policies en total aquest estiu. Convoquen una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques a Roda de Parà. Els veïns reclamen una solució definitiva al pas de trens de mercaderies. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Esteve entrena el kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Minica, la primera prova del Campionat de Catalunya de Kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Esteve només té 7 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional a Segur de Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Nightsail Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, a Segur de Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova ofereixen una programació de tallers durant tot aquest estiu per als més menuts. Les activitats són amb inscripció prèvia per WhatsApp i comencen a les 11 del matí. Si voleu apuntar al WhatsApp, és el 687 27 13 73. Repetim, 6 87 27 13 73. Us comentem algunes de les activitats d'aquest mes de juliol. El dijous, dia 30, taller de ciència amb pèndulum. Líquids, més de 6 anys, a la Casanova de Segur, al Port. El mes d'agost també hi haurà activitats el dia 6, el dijous, amb un taller de fer una gorra marbrejada a l'Aventura Gasol, al nucli del poble. El dijous, dia 13 d'agost, contes per a nadons, sons de mar, de 0 a 4 anys, a la Casanova de Segur. També a la Casanova de Segur, el divendres, dia 14 d'agost, taller amb Cíntia Branco, fem sorra màgica, dirigit a nens i nenes de més de 6 anys. El dia 20 d'agost, taller per fer un ambientador amb cera d'abella, asseguda a Calafell, a la biblioteca. A l'Aventura Gasol al Poble, el dimecres, dia 26 d'agost, taller amb Cíntia Branco, cavall o unicorn de pal. Taller en anglès amb Isabella DiCaprio, de 5 a 10 anys, a la Casanova de Segur, el dijous 27 d'agost. I continuaran les activitats així progressivament fins al setembre. Us anirem detallant les activitats als informatius d'aquesta casa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell manté viva la tradició sardanista amb una nova ballada a la plaça Catalunya. El nucli antic de Calafell es prepara per una nova cita amb la cultura popular i la tradició catalana. Avui dissabte 25 de juliol a les 8 de la tarda, a la cèntrica plaça del poble, es convertirà en el punt de trobada dels sardanistes amb la celebració d'una nova ballada de sardanes. L'acte, organitzat amb el suport de l'Ajuntament de Calafell, comptarà amb l'acompanyament musical de la Cobla Maricel, formació encarregada de posar ritme i melodia a les diferents rotllanes que s'hi formaran. Aquesta activitat forma part del ventall de propostes culturals i festives que omplen l'agenda d'estiu de Calafell durant el mes de juliol. De fet, la ballada coincideix amb un cap de setmana d'allò més actiu, el nucli històric, compartint protagonisme amb altres actes populars que es celebren les nits anteriors. Des de l'organització es convida a tots els veïns i visitants, tant sardanistes experimentats com aquells que es volen iniciar, a sumar-se a la festa per seguir fent créixer la cultura viva al carrer. Serà aquesta ballada de sardanes, recordem, avui dissabte a les 8 de la tarda a la plaça Catalunya, al poble, a càrrec de la Cobla Maricel.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els volem recordar l'informatiu d'avui que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. El pots demanar com et sigui més còmode a través de la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 3002. Repetim, 608 48 3002. O escanejant els codis QR. De fet, és un únic servei per tota la comarca Baix Penedesenca. Es prioritzarà sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis, un servei disponible les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant a veïns com a visitants de la comarca.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els carrers i places del Vendrell ja bateguen al ritme de la Festa Major. Els administradors de Santa Anna han dissenyat una programació especialment ambiciosa que busca apel·lar directament al sentiment de pertinença. La celebració es concentra en quatre intenses jornades plenes de tradició, pirotècnia i una de les ofertes musicals més diverses de la història recent, gràcies a la incorporació d'un tercer escenari simultani per les nits de concert. La música serà el fil conductor de les nits vendrellenques, repartint la gresca en diferents espais neuràlgics, com la zona del Botafoc, la Rambla i les Quatre Fonts. Avui dissabte, dia 25, Sant Jaume, la jornada claurà amb el tradicional castell de focs artificials a 11:45 de la nit, disparat des del botafoc. Tot seguit, arrencarà la música a tres bandes, Miqui Núñez i els amics de Manel al botafoc, ball de nit amb l'orquestra La Principal de la Bisbal a la Rambla i l'aclamat tribut a Queen a la zona de les Quatre Fonts. Demà diumenge, Santa Anna, la Diada Central alternarà activitats de cultura popular en formats familiars, amb molt espectacle i activitat a diferents zones del municipi i en tots els escenaris. Dilluns i dimarts seguirà la festa amb la Festa Major del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
3: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem promocions d'aproximadament 1.300 Mossos i Mosses que sortiran de l'escola i que podrem incorporar de manera estructural al conjunt de la plantilla. I això també ens permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció, no tant des de la vessant més reactiva, sinó de prevenció i de treball també amb la resta d'agències que generen percepció de seguretat, i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de promocions de l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
0: De fet, també la consellera ha parlat del pla Helios de l'estiu.
3: Amb aquesta tendència per poder-la consolidar, ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció, que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
4: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent, els ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir baralles, lesions i fets de tot tipus de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament, augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix efectius policials, i per tant hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit, també hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no, aquests serveis que normalment tenen una dotació molt justa acaben, diguem-ne, impactant sobre els serveis, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Veïns de Roda de Berà han convocat una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques al traçat ferroviari proposades per Adif. La convocatòria és pel matí del pròxim divendres 31 de juliol a la plaça del Cantàbric a Roda de Berà. La protesta arriba després que s'hagin rebutjat les al·legacions al projecte i es plantegi instal·lar pantalles al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Els convocants denuncien que Adif han incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual que comporten aquests elements d'entre 4 i 5 metres d'alçada. Alhora, reclamen una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies, els quals reclamen que circulin pel corredor ferroviari interior. Es tracta d'un posicionament compartit per la plataforma Mercaderies per l'Interior, que apunten que les pantalles tapen un problema en lloc de solucionar-lo. Segons els organitzadors de la manifestació, el projecte comporta un fort impacte passeigístic i urbanístic, a la vegada que consolida, diuen, un model ferroviari que consideren obsolet. La manifestació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a les 11 del matí a la plaça del Cantàbric de Roda de Berà per mostrar el rebuig social a aquesta actuació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, ha avaluat el procés d'extracció d'oli dels residus del cafè, que permet recuperar prop del 90% de l'oli obtingut amb menys impureses i conservar la resta del material vegetal per a nous usos. Aquest resultat determina que els pòssits de cafè que habitualment acaben a les escombraries poden tenir una segona vida per produir biocombustibles i altres productes d'alt valor afegit. Es tracta d'un residu molt abundant, ja que, segons indiquen els autors de la recerca, la producció mundial de grans de cafè se situa al voltant dels 10 milions de tones anuals i, després de preparar la beguda, només una petita part acaba incorporada al cafè consumit. La resta es converteix en un residu sòlid que conté un 15% de lípids, és a dir, greixos que poden servir com a base per obtenir biodièsel. A més de la quantitat d'oli recuperat, l'estudi posa l'accent a la qualitat de l'extracte. La recerca permet obrir noves vies per a la producció sostenible de biocombustibles. Amb aquests paràmetres, el procés permet recuperar aproximadament el 90% de l'oli que s'obté, una tècnica de laboratori molt utilitzada com a referència. La proposta s'inscriu en el marc de l'economia circular i de la necessitat de desenvolupar combustibles renovables per a sectors difícils, com d'electrificar el transport pesant.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Badajoz un home fugit d'una presó de Tarragona que acumulava més de 150 detencions. Es tracta d'un perillós delinqüent conegut per la policia que tenia 12 requisitòries judicials vigents per delictes d'agressió sexual, robatori amb força, robatori amb violència, robatori i furts de vehicle, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar a finals de febrer quan els agents del grup de recerca activa de fugitius dels Mossos van tenir constància que l'home intern des del 2018 no havia tornat a la presó. Les primeres gestions van fer aflorar la possibilitat que s'hagués amagat a Badajoz, on hi tenia família. Davant d'aquesta sospita es va constituir un equip conjunt d'investigació amb la Policia Nacional. Gràcies a l'intercanvi constant d'informació entre dos cossos policials i les indagacions sobre el seu entorn familiar, els agents van acreditar que el germà i la mare del fugitiu residien allà on s'havia traslladat després d'adquirir un immoble. Després de nombroses gestions policials, els agents van confirmar que el nucli familiar i alguns amics de l'investigat es desplaçaven amb molta freqüència fins a una finca agrícola, propietat de la mare, on hi havia un habitatge. Poc després, fent uns de diversos mitjans, els agents van detectar la presència d'un home amb les característiques físiques que coincidien amb les del fugitiu. Finalment, els agents van observar que el reclamat abandonava la finca a l'interior d'un vehicle i el van interceptar en una benzinera propera. Durant la detenció, l'home va oposar forta resistència i va causar lesions lleus a alguns dels agents.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
2: José Estepa entrena al kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Mínica a la primera prova del Campionat de Catalunya de kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Estepa només té 7 anys. Què tal? Quan vas començar el kàrting?
5: Hace un año.
2: Fa un any ens hem enterat de que tu vas ser la persona que vas inspirar una mica a l'Héctor, eh?
5: Sí.
2: O sigui, ell va venir aquí fa poc a Calafell Ràdio, sí, a explicar-nos la seva història. I sí, ens va dir que havia estat inspirat, no?
5: Sí.
2: Com va ser aquesta connexió?
5: Porque yo un día le dije que había empezado en el karting y al día siguiente se había apuntado.
2: I a tu? A tu mateix? Què et va portar a dedicar-te al karting?
5: Pues siempre me llevaba mi padre a los karting de alquiler del Vendrell y un día quise probar un kart grande, me encantó y me lo compró y ya empezó toda la historia.
2: I per què et va agradar? Però explica'm, què vas sentir quan vas agafar el kart?
5: Pues que porque tengo que aguantar la presión que tengo detrás.
2: Perquè ja, clar, tu vas conduint i estàs pensant que ningú t'adelanti, no?
5: Sí.
2: I com és això? Com ho gestiones? Quina és l'estratègia que segueixes per poder guanyar?
5: Que mi jefe de equipo me enseña la trazada del circuito.
2: Mm-hmm. Com és el circuit? Depèn, no?
5: Sí.
2: Tu entrenes al Vendrell?
5: Sí.
2: Al kàrting del Vendrell?
5: Sí.
2: Fa un any?
5: Sí.
2: Molt bé. I en quines competicions has estat? Has estat a banda del Vendrell? Has anat a més llocs o no?
5: Sí, he ido a más carreras.
2: A quines carreres has anat?
5: La primera fue en Vic, que quedé tercero y tercero. La otra fue en Sallent, que quedé segundo y primero. La otra fue, me parece que otra es en Sallent, que quedé primero y primero.
2: Quina memòria que teniu, eh? Jo no tinc tanta memòria, eh? Mare meva, molt bé, no? Però això són bons resultats, no, José?
5: Sí.
2: I com és això?
5: Pues...
2: Quantes vegades entrenes a la setmana?
5: Unes dos o tres.
2: I qui t'entrena?
5: Mi padre y mi coach.
2: Tu coach. Mm-hmm. ¿Cómo es digo el teu coach?
5: Y también es mi mecánico, que se llama Rubén.
2: Escolta, que m'han dit que ets com a Fernando Alonso, que tens a tu el teu equip i el teu, el teu patrocini, sí? Explica'm,
5: sí,
2: això.
5: Pues fue un día que estaba en redes sociales y mi equipo que estoy ahora me vio y pues me fichó.
2: ¿Por qué? Porque ets molt bo.
5: Sí.
2: Perquè destaques, no?
5: Sí.
2: I al teu àmbit, diguéssim, a l'escola, els teus amics, tot això, hi ha més nens que es dediquen al kàrting o no?
5: Sí. Tengo dos, el Héctor y el Hugo Navas.
2: Ah, també et anava a dir, tu ara mateix quin curs estaves fent?
5: Segon.
2: Segon, vale. I què tal, els estudis, t'agrada o no?
5: Un poco.
2: Un poco, què vol dir? Que no t'agrada gaire, no? Què t'agradaria fer? T'agradaria ser conductor professional?
5: Sí.
2: Sí? Però queda molt, per això.
5: Sí.
2: Això, sí, vull dir, tu has de seguir estudiant, suposo que això t'ho diuen, no?
5: Sí.
2: I ja més endavant, doncs ara vas practicant, vas entrenant, vas millorant, no?
5: Sí.
2: I ja més endavant t'agradaria ser, no?
5: Sí.
2: Què d'important és la teva família?
5: Molt.
2: Perquè t'ajuden, no?
5: Sí.
2: De quina manera t'ajuda la teva família?
5: Pues a que no me porte mal y a que me porte bien.
2: Home, això és important, però més important és que et porten a entrenar al càrting, no?
5: Sí.
2: També tens una germaneta?
5: Sí.
2: I com li agrada el càrting a ella, anar a veure't o no?
5: Un poco, porque...
2: Sí, que li agrada, sí, que està aquí, està bien que sí.
5: Porque también hace pulseras en el càrting y las vende.
2: Hala, molt bé, doncs és aprofitar el temps, no?
5: Sí.
2: I a banda del càrting, fas algun esport més o no?
5: Sí.
2: Què fas?
5: Futbol.
2: T'agrada el futbol?
5: Sí.
2: On el fas, el futbol?
5: En el campo de Calafell.
2: Sí, aquest jugador... A quin equip vas?
5: En el Calafell.
2: Però qui t'entrena?
5: El Medina.
2: Molt bé, molt bé. Fa quant temps que estàs fent futbol, també?
5: Medio año, así.
2: Mig any. O sigui, portes menys temps que fent càrting.
5: Sí.
2: I t'agradaria seguir ara fent futbol i càrting a la vegada o no?
5: Sí.
2: Sí?
5: Sí.
2: Ara, durant l'estiu... Perquè ara, a les entrevistes, aprofito per preguntar-vos si seguiu entrenant igual o heu baixat l'entrenament o descanseu o què feu.
5: Sigo entrenant i també voy a tener una carrera en Lanzarote que m'ha invitat mi equipo y el jefe de mi equipo que el jefe de mi equipo, su hijo me va a hacer de mecánico el 11 de agosto.
2: Sí. Ja estàs preparat? Quants dies vas? Un dia?
5: 7.
2: 7 dies? Què faràs 7 dies allà?
5: Porque nos quedamos ahí una semana para disfrutar un poco.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo al pilot José Estepa de càrting, que té només 7 anys, la podreu veure ben aviat al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dissabte, vent variable amb sol i núvols baixos al matí, cel més clar al migdia i a la tarda i cel més tapat al final del dia amb alguna pluja feble de nit o de matinada. La temperatura puja de nit, es manté de dia entre 24 i 25 de mínima i els 30 graus de màxima, amb humitat alta i xafogor acusada. Vent de xaloc feble al matí, moderat de tarda, mar pujant de marejol al matí a maró a la tarda. De cara a demà diumenge, s'espera bon temps amb núvols residuals a primera hora i sol i cel clar la resta del dia. La temperatura baixarà clarament entre 21-22 de mínima i 28-29 de màxima, humitat moderada i menys xafogor. Ben feble de mestral al matí, sobretot de xaloc a la tarda, a la mar hi haurà marejol considerable.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Fins aquí l'informatiu. Gràcies, Roser, per als esports. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys fins que s'adona.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon matí. Molt bon dia aquí a Calafell Ràdio. Al 107.9 de la freqüència modulada. Comencem un altre programa de Vells Carrosses. Ja sabeu, tots els dissabtes de 9 a 10 del matí per passar una bona horeta aquest estiu. Aquest estiu que va començar molt calorós i doncs l'hem d'anar aguantant. I si després canvia, doncs anar aguantant igualment. La qüestió, com deia, allò amb el tiempo bona cara i doncs, anar disfrutant de la música, recordant tota aquella música que era famosa doncs, als anys 60 i 70. Avui començarem, doncs, tenim bastants temes dels anys 70, començaments mitjans dels anys 70, per recordar aquí, una horeta, llevar-se i esmorzar bé i cap a la platja o cap a la muntanya, allà on vulgueu ser. O si voleu estar a casa a la fresqueta, doncs també. O sigui, podeu estar on te vulgueu. Ja sabeu que jo respecto els llocs on te podeu estar i el que sí m'agrada doncs, és que escolteu aquí els Vells Carrosses, la música dels Vells Carrosses, la música que era famosa com aquesta, un senyor que es deia Free, o sigui que si no ho entenc malament es deia Lliure, doncs en català seria Lliure, Free. Un tema que es diu allò de molt bé, All Right Now, el senyor de Free.

Els senyors de Free, en aquesta cançó que, com deia, triomfava als anys 70, segurament que l'haureu recordat. Molt bé, All Right Now, o sigui, un tema que deia doncs, que el senyor s'ho passava molt bé, cantant. Continuem aquí, amb els Visca Roses, amb més cançons. Un altre que triomfava també en aquesta època, amb un estil bastant assemblat, era Jimmy Cliff, segurament que també tots el recordareu, amb una cançó que ens parla d'un salvatge món.

Era el senyor Jimmy Cliff amb aquesta cançó Mont Salvatge, o Salvatge Mont, vaja, com que els anglesos escriuen tot al revés, doncs a vegades no saps ben bé com diu, no? Però el seu, la seva traducció jo crec que seria Mont Salvatge, encara que ells ho escriguin Salvatge Mont, però més o menys vol dir el mateix, no? Era una cançó, com deia, que triomfava també als anys 70. Com la senyora Diana Ross, aquesta segurament que sí, que l'escolteu, l'heu escoltat, la recordeu i la seguirem recordant. En temes com aquest que ens porta avui, aquesta senyora, un tema que diu que encara espera.

La gran veu de Diana Ross aquí, en aquest tema, que encara espera. Un tema, doncs, que, com deia, triomfava als anys 70, com aquesta. Aquells eren uns germans que es van fer famosos, també un estil, com a vegades han parlat, de Michael Jackson, encara que després sempre n'hi ha un que despunta més que els demés, no?, i se separa, però aquests els sentirem tots junts. Ells eren els de Osmonds, o sigui, els germans Osmond, amb un tema que ens parla, doncs, d'una poma podrida.

d'Osmonds amb la seva poma podrida, una cançó doncs, que triomfaven ells als anys 70, encara que ja destacava la veu del seu del germà petit, del, bueno, em sembla que era el més petit, el Donny Osmond, segurament que tots recordareu també amb aquest noi que també destacava ja en el grup dels germans i després doncs, també va gravar alguna cançó en solitari. Continuem ara, continuem ja una de les cançons, una de les cantants, potser més famoses dels anys 70, bueno, i actualment doncs encara és famosa, no? Perquè potser la fama més... Potser el que ha fet més famosa aquesta senyora és les seves operacions, no? Operacions de bellesa que s'ha fet, no? Ella és Cher. Ella, doncs, havia fet duet amb el seu home, Sonny and Cher. Després, en solitari, al començament dels 70, triomfava, doncs, amb aquesta cançó. Amb una cançó que ens parlava de gitanos, de tramposos i de lladres. Cher.

Cher, la cantant que triomfava, com deia, als anys 70, a part, doncs, de que, com s'ha dit, diu que té tot el cos operat, o sigui, que, com deia, s'ha fet més famosa per les seves operacions, encara que, doncs, també ha triomfat, ha sortit amb alguna pel·lícula, ha tret temes com aquest que escoltàvem avui, doncs, o sigui que... Jo crec que ella intenta ser famosa, doncs, per les seves cançons i per les seves pel·lícules, no per les seves operacions, encara que sigui, doncs, potser tot el contrari. Continuem aquí amb els vells carrosses, continuem ja aquí en aquest dissabte preparant-se ja per anar a la platja o per quedar-se a casa tranquil·lament, però escoltant Calafell Ràdio, escoltant temes com aquest, uns que es porten uns senyors que es deien Otawan, més o menys, i que... El tema, doncs, era allò d'aquelles pel·lícules dels atracaments, no? Mans en l'aire!

Otavon, el tema mans en l'aire, un tema molt, molt mogudet, o sigui, a ballar amb les mans en l'aire, ben, ben divertits aquí a Calafell Ràdio. Continuem, continuem amb la música, continuem aquest estiu, i amb una altra cançó. Aquest, aquests eren un grup que es deien, o sigui, es deien The Surfers, o sigui, els surfistes, eren ja a l'any 78, que triomfaven amb aquesta cançó, una cançó que es deia Windsurfing, o sigui, segurament que tots sabeu, doncs, més o menys, que el surf era allò que feien amb una, amb un, amb una taula, amb una fusta, sobre l'aigua, i després es van inventar posar-hi una vela i li van posar el nom de Windsurf. I ara, doncs, aquest tema, com dic, de l'any 78, triomfava així, el Windsurfing.

eren de surfers o surfistes, amb aquest tema que ens parlava de, ja, doncs, una modalitat més moderna de lo que era, o sigui, els anys 60 amb el surf, allà a tot arreu on hi havia aquelles onades tan grans i anaven a practicar amb aquelles tables, allò, amb aquelles fustes que veien aviam qui l'agafava l'onada més grossa, més triomfava. Després, doncs, ja, com sabreu tots, no cal que us ho expliqui, doncs, han sortit diverses, o sigui, diferents varietats d'estils, amb el tema del surf, com aquesta que deia, que van posar després una vela i, doncs, el windsurf, i després, doncs, n'han sortit altres que, més o menys, doncs, es practiquen amb l'actualitat. Continuem aquí amb la música, continuem recordant la música, no anem amb el surfing perquè jo, doncs, la veritat, no l'he practicat mai, no sé com se fa això. Ho he vist per la tele, no? He vist, però no he practicat mai. I mira que he tingut el mar a prop, però no d'allò. Continuem, doncs, dient que la música d'ara, doncs, amb uns senyors que triomfaven abans de l'any 78, ells triomfaven els últims dels 60, ja. Eren The Herman Hermits, un grup que segurament que tots recordareu, perquè hasta els senyors de Carpenters havien fet alguna versió d'alguna cançó seva. Avui escoltarem un tema, doncs, que perquè els títols d'aquesta gent, doncs, eren una mica raros, no? Com aquesta, que es titula Avui no hi ha llet.

Eren els senyors de Herman Hermits, amb aquest tema, com deia, segurament que la cançó l'heu de recordar, perquè era una cançó que, doncs, que es va escoltar, una cançó que espero que ens porti bon records, també, però el títol, a lo millor molta gent no ho sap com que era el títol, que no hi ha llet avui, o sigui, un tema doncs, com aquell que diu una cosa quotidiana, no? Però no se li dona gaire importància. El que sí se li dona una mica més importància, doncs és amb els senyors aquests, ara el senyor Aaron Neville, un altre tema també, un altre senyor que també triomfava als anys 70. El senyor Aaron Neville ens porta un tema que diu, doncs, que mai se sap.

Segurament que heu recordat aquesta cançó, no? Perquè després va ser famosa, doncs, amb una pel·lícula del senyor Travolta. Però així potser no... Així abans potser no l'haguereu lligat mai, no? I ara, doncs, segurament que l'heu conegut ràpidament, quan ha començat a cantar. El senyor Aaron Neville. I ara, doncs, uns dels senyors que triomfaven bastant abans, era ja als anys 70, ja, als anys 60 ja triomfaven. Eren... Aquests es deien els germans quatre, o sigui que... The Brothers Four, o sigui que... En comptes de dir els quatre germans, els germans quatre, o sigui, ja està. I es diu al revés, doncs, i s'acaba abans, doncs sembla que soni una mica diferent, una mica, no sé, més expectatiu. Una cançó que l'hem escoltat moltes vegades, en moltes versions. Un tema que es diu, doncs, això, els camps de color verd, allò quan arriba la primavera i comença a fer-se els camps verds, ara ja la meitat estan segats, la meitat ja són secs, no? Però també agrada recordar-los de color verd, potser més que veure els segats ja.

Eren els camps verds que es portaven de Brotherfur, o sigui, els quatre germans. Aquí, com deia, triomfava. Aquí a Espanya potser la versió més coneguda era la del Josep Guardiola, però era una cançó doncs, que l'havíem escoltat també moltes vegades al llarg dels anys 60. I ara, doncs, un altre tema, també aquest senyor coneixíem també als anys 70 ja, eh? Començaments dels 70 principalment. Ell és Gilbert O'Sullivan, i ens porta una cançó que jo també ho crec, penso com ell, no? Doncs espero que et quedis, per almenys que et quedis escoltant Calafell Ràdio doncs fins que acabem nosaltres. O sigui, el podeu escoltar tot el dia. Jo crec que està molt bé escoltar la ràdio. Gilbert O'Sullivan, espero que et quedis.

el senyor Gilbert Sullivan. Espero que et quedis, jo també espero que es quedeu aquí, amb els Vells Carrossa. Amb els Vells Carrossa ja només queda un quart d'horeta, però encara escoltarem. Escoltarem algunes cançons. Una cançó com aquesta, uns senyors que triomfaven ja als anys 60, eren un estil, havien començat com a estil de folk. Ells eren Peter, Paul and Mary, o sigui, eren dos nois i una noia, un estil, llavors era bastant normal fer grupets així de dos o tres nois i dues o tres noies, o dos nois i una noia com aquests, més o menys així, un estil així. Ells ens porten un tema que també ha sigut bastant famós als anys 60, ens parla del Lemon Tree, o sigui, el llimoner. Potser l'heu sentit més versions, però aquesta és una de les més curioses. Peter, Paul and Mary.

Lemon Tree, o sigui, l'arbre del llimoner, ens diuen els senyors de Peter, Paul and Mary, o sigui, no era el limon limonero de l'Henry Stephen, ni la versió més mogudeta del senyor Chris Montes, perquè segurem que aquesta cançó l'heu escoltat més pel Chris Montes que per aquests senyors que l'acabem d'escoltar avui. I ara, doncs, continuem amb una samba, però una mica rara, perquè aquesta ens la porta el senyor Santana, i es diu Samba a patir.

Carlos Santana, el tema aquest, Samba Patir, que ens portava aquí per escoltar, per ballar una miqueta a la platja, a la sorra o a casa, allà on te vulgueu. O sigui que la qüestió és gaudir d'aquesta música, com ara ja es queda poc temps. L'última cançó que escoltarem és una que va fer famosa un senyor. Ell és Tom Jones, i la cançó potser més coneguda d'ell, la que la va fer famós, era aquest, dedicat a una senyora que es deia Delilah.

Bueno, doncs ja està, amb The Light ens despedim, i aquest, sentint-se vius, els senyors de Vigís, aquí, un altre, han passat, doncs, ja un altre dissabte, una altra horeta del dissabte, aquí, amb els vells carrosses, ja ho sabeu, tots els dissabtes de 9 a 10. Tornarem el dissabte que ve, si Déu vol, tornarem aquí amb la nostàlgia i amb la d'allò, amb els vells carrosses, aquí recordant la música que ens porta, doncs, aquests temes com els que hem escoltat avui. Ja ho sabeu, recordant la bona música dels anys 60 i 70. Pep Cosida, que us ha estat parlant, us està posant la música i que es despedeix. Fins al dissabte que ve.

11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Les 11 en punt del matí. Bon dia i bona hora, família. Vinga, que ja som a cap de setmana, dissabte dia 25 de juliol de 2026. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Comencem l'Obert per Vacances, dissabte edition. Al llarg de dues hores i fins a arribar a la una en punt del migdia, com sempre, els dissabtes, en el cap de setmana, recuperem alguns dels espais que han estat protagonistes al llarg d'aquesta setmana, que finalitza. De l'Obert per Vacances és el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Salutacions, sóc el Ferran Boquer, tot un plaer acompanyar-vos, parlar-vos, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa magazín d'estiu. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem com sempre, ho fem durant la setmana, també en el dissabte edition, amb el Altres Ulls, amb l'espai d'opinió de la Sabel Gámez. Aquesta setmana amb el capítol titulat Calafell es mou. Parlarem d'astrologia, dels planetes lents. Ho fem cada dimarts amb el Miquel Cuadros, astròleg, i també ho recuperem els dissabtes en el dissabte edition amb el The Best Moments. I parlarem de donació de sang i teixits. Ho hem fet aquesta setmana amb la Núria Vilanova, que és coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona. Tindrem novetats musicals, novetats discogràfiques, les més destacades de la setmana. I parlant de música, aquesta setmana, dintre de l'espai dels músics del Baix Penedès, ens ha acompanyat la Nerea Bassar parlant del seu projecte musical, del seu últim treball titulat Sense Casc. I abans d'arribar a la una, històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Tram final d'aquestes 500 millors cançons de la història de la música. Ens queda només la setmana vinent, dijous vinent, per la qual cosa estem ja a les acaballes d'aquest repàs, d'aquesta llista. Tot això amb publicitat, tot això amb bona música, i així passarem dues hores de l'Obert per Vacances dissabte edition. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Molt bon cap de setmana a tots i a totes.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.

0: per vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Calafell es mou. Calafell es mou, i com es mou molt, ha buscat mil maneres de fer-ho. I l'última ha estat l'adhesió a la nova àrea única del taxi del Baix Penedès. Una decisió que a través d'aquest servei a nivell comarcal fa possible que sempre estigui disponible un taxi pel teu trajecte i que facilita molt la seva accessibilitat. Ho pots fer a través de la nova app Taxi Més, per WhatsApp en el 608-3002 o a través d'uns codis QR que estaran disponibles en els municipis participants a tal efecte en aquest projecte, que ja és una realitat. Una realitat que ens connecta encara més en Calafell i el que ens envolta. Amb aquest nou servei, Calafell no només s'integra en el món, sinó que integra al voltant del món dins seu, 24/7. Un nou privilegi per a una vila privilegiada. La connectivitat, la llibertat de moviments i la tranquil·litat s'uneixen amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per donar forma a aquest servei, del que tots ens sortim guanyant i del que tots podem gaudir. Calafell segueix en moviment i seguirà movent-se mirant el món amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gàmez.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: I els dimarts, aquí a l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, tenim la veu dels astres. Moment de parlar d'astrologia amb l'astròleg Miquel Cuadros, que ens acompanya ja aquí en directe en els estudis de la ràdio. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom.
1: Com estàs? Com va tot? Com va l'estiu?
2: Bé, molta calor.
1: Molta calor, noi, sí.
2: Porto uns dies que aquesta xafogor a mi em pot. Mm. Jo sóc més a fred, eh? Vull dir, sí.
1: Sí, potser les estacions intermitges, no?
2: Ara ho has dit, sí, perquè el fred...
1: Ni tant de
2: ara,
1: fred, ni tant
2: sí,
1: de calor.
2: Sí, si és molt fred, tampoc.
1: Anem a recordar i també felicitar-te una setmana més per la quantitat de correus electrònics que estem rebent sense demanar-ho, eh? Ja van començar a arribar, sobretot d'aquests oients que s'alegren, que ens feliciten perquè hagi retornat l'astrologia de part teva, aquí Miquel Cuadros a Calafell Ràdio.
2: Doncs moltes gràcies. A mi també m'ha arribat algun missatge de gent.
1: També? Que diu jo te'ls envio a tu, ja ho saps, sí. A través del WhatsApp.
2: Sí, sí.
1: I...
2: Però aquesta setmana hi ha hagut dues persones que m'han escrit i que jo no les conec. I també m'han dit doncs, que, bueno, que els agradava tant. I, bueno, pues,
1: i hem de dir que dic, bueno, són amistats, són familiars. Diu, no, tots són oients.
2: T'asseguro
1: eh?
2: Que no els conec.
1: I és una avalanxa que ha arribat aquí al correu electrònic. Gràcies de tot cor a tots aquells que ens escolten pues, sí. A través de la ràdio i que també a través del podcast també van recuperant
2: ens
1: aquest espai.
2: Ens donen un bon d'oxigen.
1: Sí, la veritat és que ens fa molta il·lusió. Som coneixedors que al darrere de la ràdio hi ha moltes persones que ens segueixen, però també que ens ho facin arribar amb les seves felicitacions.
2: Jo penso que està bé, sí. Està molt bé.
1: No ens animem a fer-ho, eh? També que continuïn fent a través del correu electrònic calafellradio@calafell.cat. I avui de què parlarem? Avui parlarem de planetes.
2: Sí, parlarem de planetes lents, si et sembla.
1: Planetes lents?
2: Sí, els planetes transpersonals, que diem. És vaja. A dir... Els planetes personals són el Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Mart i un intermig de Júpiter, que és el que fa l'intercanvi. Llavors tenim Saturn, Urà, Neptú i Plutó, que són els planetes lents. I aquests per què, diem, els planetes lents? Són els planetes transpersonals, els planetes que actuen molt a nivell social, els que ens fan veure i viure coses que són, a vegades, doncs, molt difícils de comprendre a nivell social i que requereixen grans canvis.
1: Quin tipus
2: pues mira,
1: de vivències?
2: Vivències... ara estem en un moment en què el dilluns Júpiter es va posar en oposició amb Plutó. Júpiter és el planeta de la justícia, és el planeta de l'expansió, és el planeta de la... és un mestre que ens ensenya a través del coneixement. I Plutó és el planeta que ho trenca tot, s'ho carrega tot per començar de nou. És a dir, és el destructor, és l'innovador, és l'alquimista, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. I llavors aquesta oposició indica que hi haurà grans canvis importants en el tema de justícia i en aspectes socials que han de canviar completament. Però no solament aquí, sinó a nivell general, a nivell mundial.
1: Mm-hmm. I això ens afecta a tots.
2: Això ens afectarà a tots, no, de fet, no es veurà de cop, perquè evidentment ja saps com funcionen aquestes coses, no? Que són lentes, perquè els polítics fins que ho posen diguem-ne a la taula i ho dialoguen, ho parlen i ho conversen, doncs s'allarguen el temps. Però estem entrant en un procés de grans canvis. I pensa que hi ha una cosa important, Urà, Neptú i Plutó fa 25 segles que no feien aquests aspectes que estan fent ara aquests dies. I duraran des del 7 de juliol fins al 31 de juliol. El 31 de juliol, Urà ja comença a marxar una miqueta més, perquè és el més ràpid dels tres, i de mica en mica es anirà desfent. Però això passa cada 25 segles, és a dir, 2.500 anys. Vol dir que molts, o sigui, ningú de nosaltres ho ha viscut, i molta gent durant moltes vides això no ho viurà.
1: Però quin tipus d'experiències, no ho sé, ara mateix.
2: A veure,
1: no sé si de la vessant positiva...
2: Positives, o... positives, sí. Sí, positives. Evidentment estem dintre dels últims coletazos que diuen, no? De anormals, com són aquesta gent que estan creant aquests conflictes bèl·lics en aquests països que no s'entenen, i que això se'ls ha d'acabar passant factura, i els han d'aturar. No serà fàcil.
1: I alguna cosa més que ens puguis avançar?
2: Sí.
1: Deies, bastant positiva, no sé.
2: Positiu. A veure, positiu és que Júpiter, com que és un planeta expansió i és un planeta favorable, farà que moltes coses a nivell social es comencin a posar sobre la taula. És a dir, farà que hi hagi a nivell mundial gent del poble en general, que més aviat té a veure amb el poble, doncs serà gent que començarà a prendre consciència de coses que s'han de canviar i començaran a agafar una miqueta més d'empenta, d'empenya més cap a les coses per canvis positius. La justícia s'ha de posar les piles, en general, a tot arreu. Jo l'altre dia estava parlant amb una senyora que té un problema amb la justícia francesa i em va comentar una sèrie de circumstàncies que, ostres, em van sobtar, no? Perquè ens queixem de la justícia espanyola, però la francesa es veu que està encara més endarrerida en moltes coses.
1: Sí, això també m'han comentat a mi.
2: I és un conflicte que jo li vaig dir, escolta, et recomano que intentis portar-ho a Espanya, això, perquè sortirà més ràpid i més bé. Tot i que anem malament, fixa't.
1: Parles d'aspectes molt generals.
2: Molt generals.
1: Però això també, personalment, a cadascun de nosaltres ens afectarà, tindrà les seves
2: correcte.
1: Repercussions.
2: Per exemple, depèn del signe on té la persona el seu Júpiter, li afectarà en aquell escenari que és el signe, i la casa, o sigui, la grada i el signe són escenaris i el que en diem doncs, les grades. I aquí l'afectarà a cada persona de diferent manera. Per exemple, una persona que tingui un ascendent lleó o que sigui lleó, Júpiter està passant per lleó ara aquests moments i està fent l'oposició amb Plutó. Per tant, això afectarà molt a totes les persones del signe de lleó i a les persones del signe d'aquari, que és l'oposat. Per això en diem oposició, estan oposats. I aquests dos signes seran els més afectats amb aquest canvi. També les persones que tenen ascendent lleó o les persones que tenen ascendent aquari. Per tant, estem parlant de quatre possibilitats de persones que s'hi poden trobar amb això.
1: A la resta?
2: A la resta passarà bastant bé, tot i que estem entrant en una fase positiva, perquè Mercuri, que és un planeta ràpid, ara es posarà directe de seguida i ja estarà pues, en funcionament per la comunicació, per la transmissió, i ens ajudarà a prendre consciència de moltes coses i a que moltes coses que estaven amagades surtin a la llum, perquè, de fet, Júpiter provocarà que intentin sortir a la llum. I Urà, que és molt imprevisible, trencarà molts conceptes i moltes coses.
1: Avui centrem aquest espai amb aquests tres planetes, Urà, Neptú i Plutó, dintre del projecte que ens vas parlar del primer programa, Vivarium Astral.
2: Sí.
1: Quina cabuda i com...
2: A veure...
1: I com els tractem dintre del teu projecte?
2: Sí, en el meu projecte, Vivarium Astral, per exemple, el Sol representa la personalitat, el temperament, el caràcter, però en aquest cas representa el director, per dir-ho d'alguna manera. I és el director, és el que marca les pautes i el camí que hem de fer. Sabem que quan una persona diem és signe tal, és que el Sol està en aquell signe. Per tant, ara entrarem en el signe, diguem-ne, d'allò, molta intensitat, començarà a haver-hi molta força, i això vol dir que aquest signe començarà a cobrar força. Per què? Perquè el Sol està entrant ja dins d'aquest signe. Llavors, la Lluna representa, d'alguna manera, la persona que és la que desperta la consciència, perquè, d'alguna forma, és el planeta guardià. És a dir, és una mica la guardiana dels moviments. Cada dos dies i mig la Lluna canvia de lloc. I aquests dos dies i mig, cada signe que passa a tothom, ens afecta en funció de l'escenari en el que passa. I aquell escenari, si és un escenari econòmic, o si és un escenari sentimental, o si és un escenari laboral, allà ens afecta depenent dels diàlegs, que són els aspectes que fan els planetes entre ells, que són les línies que veiem dibuixades a les cartes astrals.
1: Això et feia la pregunta dintre del teu projecte, però en general també és així?
2: Sí, en general és perquè jo el que vaig buscar és un enteniment de com hem de comprendre l'astrologia des d'una vessant molt més psicològica, és a dir, per treure el màxim profit. No és tant a buscar un tema predictiu, que també es fa, sinó un tema més de treball intern i de camí de vida per buscar l'enfrontament amb les coses que ens passen durant la vida i com les hem de canalitzar per fer-les el més fàcils possible.
1: Podem desgranar individualment aquests tres planetes, algunes
2: sí.
1: de les implicacions que tenen en l'astrologia? No sé si podem començar per Urà, per exemple.
2: Sí, comencem per Urà. Urà és un planeta molt imprevisible, és un planeta sorprenent, és el planeta que està dirigint el signe d'Aquari. És un planeta que motiva, és un planeta que produeix canvis, és un planeta que quan se'ns presenta, ja estant en el signe de bessons, produeix moments de revestiment de coses que hem de començar a reajustar. És a dir, hem de començar a canviar processos que ens han estat afectant i ens estan oportunitats de canvi. Això és un planeta de canvis. I sempre que passa i fa algun aspecte, produeix canvis. Ara està en el signe de bessons i produirà grans canvis emocionals, però també, sobretot, intel·lectuals i de coneixement tecnològic. Estem en una era tecnològica. Pensa que haurà estarà 7 anys en el signe de bessons. 7 anys vol dir que es mou 4,28 graus per any. Vull dir que això sembla que no sigui, que sigui molt i no és res, és molt lent. Llavors, cada aspecte que fa, si està en retrogradació, l'aspecte, és a dir, el diàleg que té amb un altre planeta serà més bo o més dolent en funció de com es troba. Si està retrògrad, si és bo, serà molt bo i durarà molt temps, però si és dolent també durarà molt més temps. I ens afecta a totes les persones en funció de l'aspecte d'escenari i grada que es troba, és a dir, en el signe i casa que es troba.
1: Dius que Urà acostuma a portar canvis inesperats, a què et refereixes,
2: sí.
1: això?
2: perquè haurà és revolucionari i, per tant, produeix aquests canvis que provoca són necessaris. És a dir, necessita canviar les coses antigues, trencar vells esquemes i començar amb una renovació. Per tant, haurà el que produeix és la renovació de vells esquemes que s'han de canviar i que s'han de remillorar.
1: I n'hi ha persones que noten molt més, no?, els trànsits en horà que en d'altres?
2: Sí, per exemple, una persona que tingui un horà, per exemple, doncs amb un signe com pot ser el de Bessons, que està ara, les persones bessons es veuran afectades per aquest horà durant 7 anys. Depèn de l'escenari, és a dir, la casa, i depèn de la grada, és a dir, el signe, en el que es troba, ens dirà com estarem visquent durant aquests 7 anys aquesta situació d'aquest horà. Si aquest horà està perjudicat per uns aspectes molt lents, evidentment durant aquests 7 anys es aniran movent aquests aspectes, van canviant aquests diàlegs. Però ens farà prendre molta consciència sobre el que està intentant comunicar-nos, és a dir, ens està convidant a trencar amb vells esquemes i a fer una renovació general.
1: Mm-hmm. Anem a Neptú?
2: Sí. Neptú és un planeta ocult, és un planeta que és molt soterrat, és un planeta misteriós, és un planeta que...
1: Difícil d'entendre.
2: És el planeta de l'ànima, jo li dic el planeta de l'ànima. És el planeta que d'alguna manera el que fa és aportar-nos cap a el que és els somnis, cap a el que és la visió interna, cap a el que és la reconciliació amb un mateix. És a dir, ens marca les pautes de com hem d'actuar i si no estem actuant correctament ens marca sempre el ritme de com hauríem de fer les coses per canviar-les. Mm-hmm. Altra cosa és que l'escoltem, mm-hmm. Però és complicat.
1: I hi ha algun signe que sí. Pugui estar més... tingui més repercussió d'aquest planeta?
2: Sí, en aquests moments Neptú està en el signe de, diguem-ne, de d'Àries, crec. Sí, està en el signe d'Àries, si mal no recordo. Llavors, sí, està al signe d'Àries, ara confirmo. Neptú en el signe d'Àries fa que la persona, que és Àries, és un signe molt precipitat, és un signe molt, molt impulsiu, molt agressiu, Neptú convida a que siguem més pausats, a que siguem més serenats, a que siguem més concrets, a que no ens tornem tan agressius. No obstant, les persones que tenen molta agressivitat, com pot ser un mar molt marcat, molt intens, que és molt guerrer, doncs aquestes persones veuran més afectades, diguem-ne, perquè es trobaran com compungides, és a dir, que no tindran la possibilitat de tenir tanta empenta i tanta mala llei com tenen generalment. Neptú és molt important en els grans canvis socials, sobretot, i sobretot els canvis interns, el més important de tot. No per això diem planetes socials, o sigui, són planetes que es mouen molt per, diguem-ne, per èpoques, i per tant són generacionals.
1: Mm-hmm. Anem a Plutó.
2: Plutó. Plutó, aquest és molt sorprenent, perquè Plutó és el que arriba al límit, és un planeta que quan les coses li arriben, ell tendeix sempre a buscar canvis, a buscar informació nova. És un alquimista, és un... Amb el mètode Vivarium li diem que és l'alquimista, és el que produeix els grans canvis. I quan ha analitzat les situacions de com estem vivint, ell d'alguna forma fa una espècie de brainstorming i automàticament selecciona el que és important i el que no ens ho posa sobre la mà perquè ho trenquem i ho estripem i ho tirem a la brossa. I comencem un procés nou. És el planeta que marca grans processos. I ara, en aquests moments, aquest Plutó està molt fort perquè es troba aquí a Aquari. I aquí a Aquari és molt imprevisible com a signe que és, perquè és el que mana Urà. I ens parla de que hi haurà grans sorpreses, grans canvis a tot nivell. Però, de fet, si em preguntes, seran dolents? Et diré que ja és una etapa de canvis. Jo diria cap a millor. Cap a millor. Però estem acabant de trencar una etapa de conflictes molt tensos.
1: Tinc entès que Plutó és un planeta vinculat a la destrucció.
2: Sí. És el fènix que mor per renaixer de les cendres, diem nosaltres. Sí, ho destrueix tot. O sigui, quan Plutó passa per un lloc, convida a tothom per la casa, és a dir, per l'escenari, per la grada, que és el signe, per on passa, i el diàleg que té, que són els aspectes, ens convida a fer grans canvis i a trencar tot allò que ja està obsolet. És a dir, a canviar allò que ens està afectant. Per exemple, jo el tinc a la casa 6. L'escenari número 6 és el de la salut. I llavors a mi m'està dient que sigui molt prudent i que hagi de canviar hàbits alimentaris i hàbits en la meva forma de fer perquè la meva salut no es segueixi deteriorant com ha anat fent en els últims temps.
1: Clar, depèn d'una carta natal, depèn d'on es troba,
2: correcte,
1: doncs pot tenir repercussions més o menys importants,
2: sí,
1: no?
2: Un Plutó a l'economia, per exemple, l'escenari número 2, és molt problemàtic perquè produeix un greu problema de tema econòmic que si la persona no ha sabut estalviar, no ha sabut fer, diguem-ne, un bon arreglo de la seva economia, li farà que tot allò se'n vagi en hores i es quedi sense res per tornar a començar de zero.
1: Mm. En general, aquests tres planetes, que dèiem són planetes lents, quina influència tindria això en les generacions, diferents generacions?
2: Aquests tres planetes que estan marcant ara aquesta etapa tindran canvis. Des del 7 de juliol fins al 32 de juliol, tots els que neixen en aquestes èpoques, els hi procurarà grans canvis interns i farà que hi hagin, diguem-ne, alternances dins de les seves vides que faran que siguin persones que destaquin en moltes coses. És a dir, siguin amb la ciència, siguin amb la tecnologia, siguin, per exemple, doncs, en l'àmbit de la comunicació, però sí que dona persones que seran... amb empenta per fer aquest gran canvi que s'està preveient per aquest cicle d'urà en el que estem entrant, d'Aquari.
1: I quan aquests planetes toquen el Sol, la Lluna o l'ascendent d'una persona, quan es nota aquest canvi?
2: Bueno, quan, per exemple, Urà toca el Sol, aquí ens diu que aquell Sol, que és l'ego, que és la personalitat, que és el director, ha de preparar-se per un canvi, ha de preparar-se per canvis. Quan és Neptú, ens diu que s'ha de preparar per analitzar-se, per comprendre i per recollir-se en si mateixa, per entrar en el seu racó i veure què és el que pot millorar. I quan és en Plutó, ens diu, has de trencar tots els esquemes i començar amb esquemes nous, perquè et dona l'oportunitat de regenerar-te. És a dir, t'estàs equivocant en moltes coses, canvia-les.
1: Mm-hmm. També preguntar-te sobre els errors que cometen moltes persones quan llegeixen, doncs, fan la lectura de la carta natal, sí, sobre Urà, Neptú i Plutó. Ho fan a través de les xarxes, doncs, a través d'internet, no? I a vegades es cometen alguns errors.
2: Es cometen molts errors, alguns no molts, perquè si la persona no té coneixements d'astrologia, si ho fa, per exemple, per un programa d'aquests que hi ha, que són gratuïts, sí, i ho busquen, sí que els dona una certa pinzellada de coses. Però és una pinzellada, no hi ha el raonament lògic de la persona que està, diguem-ne, analitzant la carta. Quan mirem una carta, tenim en compte entre 1440 i 2016 aspectes en cada cosa, o sigui, punts a tenir en compte. I sí que el programa dona una informació, però te la dona sesgada, és a dir, no te la dona completa i no te la dona profunda, dona una cosa superficial. I a més, si ho busques a través de la IA, que molta gent s'ha aficionat, jo diria que si no tenen coneixements d'astrologia, els dirà les animalades que vulguin i a més se les creuran, perquè tendirà a donar-li les coses que els agraden.
1: D'aquests cicles de transformació que parlaves ara fa un moment, alguna recomanació pràctica per les persones que se sentin afectades perquè aprofitin millor, doncs, aquests canvis?
2: Doncs la recomanació seria que aprenguin a prendre consciència de que ha arribat el moment de que prenguin decisions importants, de que mesurin molt bé les seves paraules davant de les altres persones i sàpiguen treure el millor de si mateixes per ajudar aquest canvi que se'ls presenta.
1: Per acabar, Miquel, anem a recopilar una miqueta aquesta informació que ens has donat en un moment, molta informació sobre aquests tres planetes lents, Urà, Neptú i Plutó. Aquest resum, que ens diries, a veure?
2: Doncs estem amb un resum que diríem que un astròleg de fa molts anys, que es deia Barbaul, aquest astròleg va fer ja uns càlculs i va veure que això produiria grans canvis a la humanitat. I, de fet, és veritat que els produirà. Pensa que aquesta oposició que hi ha hagut ara de Plutó amb Júpiter feia 13 anys que no succeïa. Passa cada 13 anys. Mm. Però aquests aspectes de sèxtils i trígons que fan Urà, Neptú i Plutó només es dona cada 25 segles. I això són grans canvis generacionals i grans canvis culturals i de lo que és trencar amb tot el que ens ha portat l'era de peixos. Mm.
1: Saps que aquestes paraules poden una miqueta assustar algú, no?
2: No haurien d'espantar. No, jo crec que els que estan a punt de marxar, aquests marxaran, perquè aquests planetes no els deixen estar preparats. Vull dir que molta gent marxarà i passa sempre quan hi ha grans canvis. Dius, hi ha molta gent que s'ha mort en poc temps. És perquè no estan preparats per acollir-se en aquests cicles.
1: Déu-n'hi-do, no?
2: Sí, sí, sí. Però, bueno,
1: quina repercussió.
2: Els que queden són els que tenen l'oportunitat de canviar les coses.
1: Alguna cosa més a parlar sobre aquests tres planetes, Miquel?
2: Doncs dius que l'astrologia és apassionant, que és molt... Per mi és un dels coneixements més importants que podem tenir. És la ciència més antiga que existeix, perquè, de fet, va començar fa més de 2.500 anys. De fet, ens podríem remuntar 5.000 anys d'antiguitat. Vol dir que jo recomano i convido les persones que s'endinsin, intentin esbrinar, intentin conèixer, però no l'horòscop com a cosa superficial, sinó aprofundir en el coneixement profund del que els pot donar l'astrologia, que és molt...
1: A Miquel Quadros, amb Malinus, que ens acompanya des de la veu dels astres aquí els dimarts a Calafell Ràdio. Ens retrobem la setmana vinent, en l'últim dimarts d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances.
2: Correcte.
1: Segur que moltes persones estaran esperant aquesta nova edició d'aquest espai.
2: Doncs esperem que sigui així i moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Bona setmana.
0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
3: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
4: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
5: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els 70. Els 80 i els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
3: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: que les necessitats continuen sent les mateixes. Per parlar d'això, avui ens acompanya la Núria Vilanova, és la coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Núria, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per atendre'ns. Doncs,
1: a vosaltres.
0: El que dèiem, la gent continua de vacances amb normalitat, però el que no està de vacances són les necessitats, els incidents i accidents que moltes vegades doncs, necessiten, no?, d'aquestes donacions de sang. En quin moment ens trobem ara mateix, Núria?
1: Doncs, exactament com dius, malauradament la necessitat de sang no s'atura i els pacients continuen necessitant sang, no? Ara, avui en dia, doncs, estem dintre de lo normal per a aquesta època. A l'estiu, la sang, doncs, tenim una davallada, el calor, les vacances, i doncs ens va molt bé aquestes campanyes, no?, que intentem anar i que animem a les persones que vagin a donar sang, que estiguin de vacances, però que la sang és necessari, que cada dia, a Catalunya es necessiten 1.000 donacions de sang.
0: Uh-huh. I de quines reserves estem comptant ara mateix?
1: Bé, estem dintre de la normalitat, entre cometes, no? Nosaltres sempre parlem a nivell de Catalunya, no? A nivell de Catalunya doncs, tenim una reserva que avui en dia podem seguir transfonent, no?, a les persones que necessiten aquesta sang. Però, clar, no podem baixar mai la guàrdia. Hem d'estar sempre, contínuament, buscant activitats noves, campanyes noves, animant a la gent, anant als llocs on la gent ara, doncs, si estan de vacances, ens apropem als llocs de vacances. I bé, aquesta és una mica la nostra feina, no? Que no s'aturin les donacions i que la gent vingui a donar sang. Mm. I gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació que ens ajudeu, doncs intentem estar dintre de la normalitat.
0: Potser s'aguditza aquesta problemàtica o aquesta necessitat, baixen aquestes donacions durant el mes d'agost, que potser seria el mes on les persones realitzen més les seves vacances?
1: Sí, a l'agost, juliol i agost, doncs a tota Catalunya calen més de 40.000 donacions durant aquests dos mesos. I és això, no?, que a partir de Sant Joan fins al setembre intensifiquem una mica les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya, etcètera. Fent campanyes especials, doncs anem a poblacions que fan la festa major, a vegades són poblacions que només hi anem aquest mes, i bueno, en el vostre cas no és aquest perquè vosaltres venim cada mes i sou una població molt solidària.
0: De fet, fa 4 dies, recordo, no sé si va ser la setmana passada, no?, vau estar aquí en el nostre municipi, també,
1: exacte,
0: amb aquesta donació. Aquestes campanyes per aconseguir més donacions o mantenir la línia que sempre es porta la resta de l'any, són, funcionen? La gent respon?
1: Sí, la gent respon, la veritat. I el que et dic, no? Intentem apropar-nos als llocs i intentem també que la calor no sigui un impediment. Doncs els punts de donació són com a refugis climàtics. És una de les condicions sine qua non que nosaltres demanem quan anem a buscar llocs per fer campanyes, no? Doncs que tinguem una bona climatització, que els donants estiguin frescos, que donar sang no els hi sigui incòmode en cap moment. Llavors, sí, intentem doncs, anar i les persones responen. La veritat que sí, que responen. I no només podem que agrair nosaltres des d'aquí del Banc de Sang i Teixits.
0: Núria, ja dèiem que no és la primera vegada que fem aquesta entrevista anualment. També recordem la importància, no?, de la donació de sang en aquesta època de l'any. I hi ha una frase que recordo que deies: la sang a dia d'avui no es fabrica. Clar, ni aquesta necessitat,
1: exacte,
0: perquè... I em va quedar molt, molt, molt al camp, no?, aquesta frase. Avui en dia, doncs, malauradament, no es fabrica. I no...
1: Exacte.
0: I això en un futur difícilment es farà?
1: Jo penso que fa doncs, com 27 anys que estic treballant aquí al Banc de Sang i faig sempre xerrades, conferències, i des del principi una de les diapositives, no, era l'any 2025 els canadencs ja diuen que ja hi haurà la sang artificial i imagina't, ja estem ja quasi arribant al 2027, vull dir que la sang no es fabrica i avui per avui encara no s'ha pogut fabricar i necessitem aquestes 1.000 persones, no?, que vinguin a donar sang i siguin i siguin solidaris.

0: cotxes.
1: És com en els anys 80, que molts pensàvem que els cotxes a dia d'avui volarien i mira per on van els cotxes, els vehicles, no? Algun dia serà Exacte. Realitat aquesta sang artificial, tu creus o no? Tal com van els avenços avui dia?
0: És que una gota de sang, si sapiguessis amb un microscopi la gota de sang, tot el que hi ha dintre d'una gota de sang, és tan difícil poder reproduir des d'un laboratori que jo no sé si mai es farà això, es podrà arribar a fabricar, però esperem que sí. A veure, avui en dia, tal com ha evolucionat tot, la IA, jo crec que sí, però no sé si ho veuré, però sí, sí. Esperem que sí, que un dia es pugui fabricar i no tinguem aquest patiment, no?, de pensar que algun dia no hi ha sang.
1: Des del Banc de Sang i Teixits, hi ha alguna necessitat especial? Hi ha algun grup sanguini concret que hi hagi més mancança que de la resta?
0: A veure, el que nosaltres, precisament aquest any, és el primer estiu, no?, que fem crida als donants perquè alternin les donacions amb sang i plasma. Plasma és una altra classe de donació que és tan o més important que la sang, no?, que és molt necessària, no?, per molts pacients que no podrien viure si no tenen aquest plasma, pacients amb immunodeficiències, que els dones qualitat de vida. I és una mica de crida que fem també, que alternin, perquè fem campanyes mixtes, donació de sang, plasma, i animem, no?, a les persones que vinguin a donar també plasma, que són mitjoreta, tres quarts, i pots donar fins a 24 vegades l'any plasma, perquè és l'aigua, la part líquida de la sang que recupera bevent líquid en dues horetes. Uh-huh. Llavors, podríem donar i això cada 15 dies. I animem també les persones, quan venim a fer campanyes, a les poblacions, doncs, si volen donar plasma, els truquem per la propera vegada que anem. Uh-huh. I la veritat és que la gent està responent molt. Uh-huh. I, bueno, cada vegada més, esperem ser alguna vegada autosuficients.
1: Són moltes les persones que anualment i de forma regular donen la seva sang. Tenim quantificades aquestes persones arreu de Catalunya, Núria?
0: Bé, sí, tenim quantificades. Mira, fins al mes de maig, per exemple, 105.000 persones han donat sang. Però també t'he de dir que unes 500 menys que l'any 2025. I de plasma han donat unes 14.000, unes 15.000, i també unes 1.300 menys que l'any passat. Per això hem d'intensificar, no? Incidim animant a la gent que són unes donacions molt necessàries, també les del plasma, i a veure si doncs, l'any que ve fem aquesta entrevista i et puc dir, mira, aquest any en portem moltes més que l'any 2026.
1: Per què creus que ha davallat aquesta xifra, ha anat a menys?
0: Doncs no sabem. També ens ho preguntem a nosaltres a vegades, no? Bueno, ara les calors, evidentment, les calors amb això ens afecta. Les campanyes a vegades de grip, de fred, és que tot, qualsevol incident a nosaltres ens afecta. Uh-huh. Llavors hem d'anar doncs, sempre subvantejant tot això i intentant doncs, que això, que no s'aturi i que cada dia tinguem 1.000 persones que puguin donar sang perquè 1.000 persones les necessiten a Catalunya. I bueno, no podem baixar mai la guàrdia. Uh-huh.
1: Seria un bon moment per recordar les persones que potser voldrien donar però que tenen dubtes, doncs qui pot donar sang, quins són els requisits bàsics que caldria recordar, Núria?
0: Mira, és molt fàcil donar sang, jo sempre ho dic, veniu i pregunteu als sanitaris que estem a les campanyes, a les donacions, perquè a vegades ens pensem que no podem per algun motiu i sí que podem. Llavors, per exemple, no podies donar sang si havies viscut a Anglaterra del 80 al 96 per allò de les vaques boges. Mm. Ara ja pots donar. Tenim algunes persones que són de països endèmics de malària que cada vegada que anaven al seu país es havien d'esperar 3 anys a poder tornar a donar sang. I ara ja no, perquè fem l'analítica de la malària, llavors en 4 mesos, com si fossin turistes, ja poden donar. I és molt fàcil per això. Malalties, a vegades dius, he tingut una hepatitis, però si has tingut una hepatitis de petit, l'hepatitis A, sí que pots donar sang. Per això a vegades més val venir, preguntar, i tindrem pues, grates sorpreses que es pensem que no podem donar i sí que podem donar. Tens que tindre més de 18 anys, fins als 70 anys podem donar, i això, trobar-nos bé de salut i la resta, doncs, ja som nosaltres, que ja ens encarreguem de preguntar i de dir-los-hi. Però, generalment, és molt fàcil i tothom pot donar sang.
1: Què li diries a algú que mai ha estat donant, que té por potser a les agulles i que li agradaria, però no s'atreveix? Li falta l'últim impuls per anar-hi.
0: Jo sempre dic que empatitzem amb les persones que necessiten aquesta sang. Que a vegades ens fa por la punxada i és lícit que ens faci por perquè a ningú li agrada que el punxin. Però els nostres professionals tenen la mà trencada, amb els ulls tancats et troben la vena i et punxen. I llavors, si pensem, la persona que rebrà aquesta sang nostra, saps la de punxades que ha rebut, que rep i que rebrà? Jo sempre ho dic, empatitzem, que nosaltres només és una punxadeta i podem salvar la vida a 3 persones. I després rebem un missatge al cap d'uns dies que ens diu la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Joan 23. I quan reps aquest missatge dius, mare meva, quina alegria, no? Quina alegria avui, doncs m'ha alegrat el dia rebre aquest missatge, perquè aquests 10 minuts que vaig estar donant sang són 10 minuts molt ben aprofitats, que una persona ara li estic donant vida i mai més ben dit, i qualitat de vida, perquè les persones que necessiten sang, quan els hi fan una transfusió, de veritat que us faríeu creus, com es reanimen, com tornen a somriure, com els hi puja el color, i això no té preu, de veritat, nosaltres que ho veiem dia a dia, no té preu i agraïm, i a les persones que donen només podem que agrair-ho.
1: Recordo, tenim aquesta imatge d'aquests mítics autobusos dels bancs de sang i teixit. Actualment, per exemple, aquí al nostre municipi, aquestes donacions es traslladen a zones més confortables, més còmodes, com per exemple els centres cívics que es fan aquí, que tenim aquí al nostre municipi.
0: Exacte. Intentem això, el que et deia, no? Buscar un refugi climàtic pels donants, perquè els autobusos, la veritat, està molt bé. A vegades hem d'anar a algun indret que no trobem cap lloc per poder instal·lar-nos i el millor és l'autobús. Però als estius, amb aquestes calors, a vegades els autobusos no és el millor lloc perquè pot ser que no et funcioni bé, que se... Bueno, mil coses. I llavors, trobar aquest refugi climàtic ens va molt bé i també aprofito des d'aquí agrair a tots els ajuntaments que ens ajuden, que estan al nostre costat i podem trobar gràcies a ells doncs, un refugi climàtic, un lloc que els donants estiguin còmodes, frescos i donar la sang que els hi sigui doncs, un plaer i que puguin marxar igual que han arribat i que se sentin molt bé.
1: Per anar acabant l'entrevista, Núria, per consultar aquests jocs o aquestes campanyes, fins quines poblacions, municipis, doncs, anireu o esteu anant, com es pot consultar? On es pot anar? A quina pàgina web?
0: Tenim una web nosaltres, unasang.gencat.cat, que des d'allí tu pots mirar. Dius, on vols donar sang? On vols donar plasma? Els dies pots clicar i pots apuntar. La veritat és que la nostra web és molt fàcil d'anar, d'arribar i inclús això, doncs, inclús si tenim alguna pregunta. He anat de viatge a Colòmbia. Puc donar sang? Quan puc donar sang? Te dirà quan pots donar, que has d'esperar 4 mesos. He anat a París. Puc donar sang? Te dirà, doncs pots donar, no t'has d'esperar res. Vull dir que nosaltres també amb això els hi facilitem als donants, perquè sobretot que si tenen algun dubte també ho puguin mirar a la web.
1: Doncs, com sempre, donasang.gencat.cat fins i tot no només serveix per conèixer on es pot fer aquesta donació, sinó també per reservar l'hora,
0: Exacte. Sí, tu pots reservar i dir vull anar a donar sang, t'apuntes les teves dades i nosaltres ja tenim una mica, doncs, organitzativament, doncs, ens va molt bé perquè sabem les persones que s'han apuntat, no? I per poder, doncs, posar més recursos en el cas de que en alguna campanya doncs s'apuntés molta gent. Sí.
1: Per acabar, un missatge que vulguis llançar a la població en general que ens pugui estar escoltant ara mateix i que perquè s'animi a fer aquesta donació. Núria.
0: Sí, doncs bé, això, que la sang no es pot fabricar, que avui per avui, si no és per la donació solidària i altruista dels donants, no podríem, doncs això, transfondre tots les persones que ho necessiten, que cada dia a Catalunya hi ha 1.000 persones que la necessiten, aquesta sang i plasma, les persones amb dèficits immunitaris. Mira, l'altre dia estava treballant al clínic, que van necessitar més i vaig anar a suplir, i va vindre un donant que ve molt, diu, és que cada vegada que ve el meu fill que li fan transfusions de plasma, diu, ja és de per vida, m'explicava, no? És de per vida, cada mes ha de vindre aquest nen de per vida a fer transfusions de plasma per poder tindre qualitat de vida. Clar. I vaig pensar, doncs veus que és bonic això, que te'n dones compte que aquesta feina nostra és per això, no? Perquè la gent tingui qualitat de vida i tingui vida.
1: Núria Vilanova, coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits de Tarragona. Gràcies per atendre'ns. Esperem que augmenti arrel d'aquesta i d'altres entrevistes, d'aquestes campanyes per promoure les donacions. I gràcies, sobretot, per atendre'ns i molt bon estiu, Núria.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat, de tot cor, que ajudeu molt als mitjans de comunicació que ens feu aquesta difusió per poder arribar a tots els donants que venen tan solidàriament. Mil gràcies i molt bon estiu a vosaltres també.
1: Una abraçada, bon estiu, Núria. Fins la propera. Adéu-siau.
0: Una abraçada.
2: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per vacances.
1: Doncs vinga, som-hi. Estem a les portes del cap de setmana. Cada divendres aquí en el programa, també en repetició en el Dissabte Edition. Entre les 11 i la 1 del migdia, els dissabtes a Calafell Ràdio, tenim l'espai de novetats musicals i discogràfiques. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes noves cançons i nou àlbums. I aquí us presentem el més destacat de la setmana. I així sona Music Fashion Film. És el nou treball de Charlie XCX. Comencem amb una de les grans agitadores del pop actual. Charlie XCX arriba avui a Music Fashion Film, un disc que apareix després de l'impacte mundial de Brat, aquell fenomen que va convertir el seu univers estètic, musical i fins i tot el color verd en una icona cultural. Ara, aquest artista, Charlie XCX, torna amb un projecte que ja des del títol deixa clara la seva manera d'entendre la música, no només com una col·lecció de cançons, sinó també com una experiència visual i artística. Es tracta d'un nou capítol del pop electrònic d'aquest artista, Charlie XCX, amb una mirada més experimental i amb influències que van més enllà de la pista de ball. Manté l'esperit immediat del pop digital, però juga amb textures més arriscades i amb una estètica molt vinculada al món de la moda i del cinema. El disc inclou 11 cançons i una amb col·laboracions, una de les més esperades, i és amb el cineasta David Cronenberg. També trobem temes com Rock Music, Càmera o Wink Wink, que ja ha servit per avançar aquesta nova etapa musical de Charlie XCX. Això que escoltem és Càmera, una cançó que mostra aquesta barreja entre el pop, la imatge i la narrativa cinematogràfica. Avui es publica el nou treball d'aquest artista, Music Fashion Film.

De fet, avui us portem 5 novetats, ja que ara l'estiu. Doncs fins a finals del mes d'agost, doncs la cosa es queda una miqueta més relaxada per la indústria musical. Little Miss Twine. Així es titula aquest nou treball de Shania Twain, que veu la llum avui divendres. Canviem totalment d'estil, de registre, amb una de les grans estrelles del country pop mundial, Shania Twain, publica avui Little Miss Twain, un disc molt especial perquè mira enrere i recupera la història, la persona que hi havia abans de convertir-se en una superestrella internacional. Aquest és un àlbum de memòria, d'arrels i de reivindicació d'una trajectòria que va començar molt abans de Men, I Feel Like a Woman. Un retorn d'orígens al country, al blues, al rock i a influències clàssiques que formen part de l'educació musical de Twain. És un disc molt personal, que alguns dels seus grans èxits als anys 90, amb una veu marcada pel pas del temps i per les experiències viscudes. Un disc que està inspirat en la seva infància, en la seva joventut, des dels primers concerts en bars fins als anys previs a la fama. Això que escoltem és Little Miss Twain, és la cançó que dona títol a aquest àlbum perquè resumeix la dimensió més emocional d'aquest projecte. El més nou de Shania Twain.

Vinga, anem per més, anem per la tercera. Escoltem a Tyla. Avui publica A-Pop. És una de les veus que més ha fet créixer la música africana dins del pop internacional i ara torna amb nou material. Tyla s'ha convertit en una de les grans representants de la nova generació gràcies a la seva capacitat de barrejar música, piano, R&B i pop global. El disc es diu A-Pop i continua construint un so propi i pensat per travessar fronteres. Es tracta d'una evolució al seu univers, ritmes africans, melodies molt enganxoses i una producció, podríem dir, molt orientada al pop internacional. Tyla manté aquesta combinació entre sensualitat, dansa i una estètica visual molt cuidada. I és que Tyla va saltar la fama mundial amb Water, una cançó que va convertir el seu so, doncs va estar molt present en les emissores i a les xarxes d'arreu del món. Aquesta és la quarta cançó que trobarem al disc, el tall número 4 del disc, Is It, que ja té 97 milions de reproduccions a Spotify.

i del nou treball de Tyler, el nou treball de Willow. És un artista impossible de classificar. Willow va començar vinculada al pop més comercial, però amb els anys s'ha anat construint un univers propi entre el rock alternatiu, el pop, i també l'experimentació. Avui publica The Threat. Continua aquesta recerca artística i confirma que és una de les figures joves més inquietes de l'escena actual. Aquest és un disc que apunta cap a un so més orgànic, més introspectiu, guitarres i emoció i una energia molt vinculada al rock alternatiu contemporani. Willow ha anat transformant completament la seva imatge musical del pop adolescent dels inicis a una proposta molt més personal. El seu disc anterior, Empathogen, ja mostrava aquesta voluntat d'experimentar i de fugir d'etiquetes. The Threat, que es publica avui divendres, inclou aquesta Talk on the Hill. És el tall número 4 del tracklist. El nou treball de Willow, que sona així.

Vinga, anem per la cinquena i l'última de les novetats musicals que us proposem avui divendres. Així sona The Raytons, que han tornat, avui publicant A Love Letter to a Broken Town. És rock britànic de carrer. The Raytons arriben amb aquest nou treball, és el quart disc d'estudi, un títol que, com dèiem, A Love Letter to a Broken Town, un títol que explica molt bé l'esperit del grup. Cançons que miren la vida quotidiana, els barris, les amistats, les històries de la gent normal. Una banda que ha crescut molt gràcies al boca a orella i a una connexió molt directa amb el seu públic. Són 12 detalls, 12 cançons de rock britànic, de guitarres, melodies de cor de futbol i aquella tradició de bandes angleses que converteixen les experiències personals en himnes col·lectius. I és que els The Raytons han construït una carrera molt basada en els seus seguidors, especialment amb gires multitudinàries i una relació molt propera amb el públic. Representen aquesta escena britànica més popular i menys vinculada als circuits tradicionals de la indústria. Doncs ens quedem amb aquesta que està sonant ja, Hello, How Are You Today, un dels avançaments del disc que busca la cara més himne d'aquesta banda, The Raytons, que avui publiquen A Love Letter to a Broken Town. Ens quedem amb aquesta cançó, l'escoltem sencera en aquest espai de novetats musicals, les més destacades de la setmana.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: en directe a Calafell Ràdio, l'Obert per Vacances, els dimecres, entre els espais que ens acompanyen a la nostra programació, a la nostra graella, tenim l'espai dels músics dels Baix Penedès. I avui ens acompanya la Nerea Bassar. Molt bon dia, Nerea.
1: Molt bon dia, i molt calorós, també.
0: També, d'estiu, de juliol. Per fi ens veiem cara a cara en un estudi a la ràdio, perquè sí que havíem fet entrevistes, bàsicament telefòniques, sí. Perquè la feina, la distància, els compromisos no permetien que estiguessis aquí amb nosaltres. Avui per fi ens veiem la cara. Com estàs?
1: Bé, molt bé. La veritat és que jo ara estic més lluny que mai, visquent. Saps d'on vinc?
0: D'on vens?
1: De Llagostera.
0: I què fas allà?
1: Mira, la parella vam anar a viure allà, però bueno, tinc la família aquí encara i, per tant, aprofitaré després de l'entrevista, aniré a fer una visita als pares.
0: Molt bé. La vida que t'ha portat, no?, l'amor cap allà, cap a Llagostera, però continues venint també per la família, però també per fer música, per tocar...
1: Sí, el projecte està molt vinculat al Baix Penedès. De fet, els companys, en Xavi Pomà i en Pau Josa... Bueno, són d'aquí, no? Bueno, jo també em considero d'aquí, sí, per tant, assagem aquí. I a més, doncs, tota la colla de músics que des de fa temps que, tot i no tenir projectes junts, ara mateix ens relacionem, ja sigui amb en Campos, amb en Pemi, bueno, doncs estan aquí. I, òbviament, doncs, venir cap a aquestes terres sempre és un orgull i és una satisfacció molt gran.
0: Mm-hmm. Què estàs fent ara mateix? Perquè el 2025 publicava Sense Casc. De fet, és el teu últim àlbum publicat. Que, de fet, ara el presentarem i parlarem. Hem començat escoltant aquesta cançó que es diu Miratge. I què estàs fent ara mateix? Que el teu projecte on t'ha portat? Què tens entre mans?
1: Doncs ara mateix estem fent un projecte en directe, és a dir, ara ens estem enfocant molt en el directe i en fer un directe diferent, perquè fins ara havíem presentat el directe de Trio i ara, a més, ho estem combinant amb un directe on estic sola amb molts instruments. És a dir, és una fricada màxima amb un looper, que és aquest aparell que el que fa és et va gravant i tu et vas com... Sí. Vas repetint allò que has gravat i doncs pots gravar a sobre, no? I el que ens permet aquest format, d'alguna manera, és apropar-nos molt a la realitat de la creació de la música, no? És a dir, com a veure la producció en directe de com s'han anat fent les cançons. I això és un viatge molt diferent, però també trobo que, bueno, molt bonic i molt divertit d'experimentar.
0: Perquè altres projectes t'havia presentat com Nerea Bassar Trio.
1: Sí.
0: Ara el trio desapareix, malgrat que el Pau i el Xavi te segueixen acompanyant.
1: Exacte. Sí, sí, llavors... això ens ha costat...
0: Oh, clar.
1: Més aviat m'ha costat, perquè era una guerra meva personal, ells els hi... Tant els hi era, vull dir, 100% clar, també els hi era.
0: Seguiu vam sent començar... el trio, no? Davant?
1: Sí, sí, seguim sent els mateixos i tot. El que passa és que hi havia molta confusió amb el nom, hi havia molta gent que pensava que érem un grup de jazz, i de fet va haver-hi, fins fa res, a una programació que es van equivocar i van posar el nom d'abans, van posar Nerea Bassar Trio,
0: sí.
1: I crec que ho devien buscar, no sé si amb la IA o així... I els hi va fer una descripció del projecte i posaven que érem un grup de jazz. O sigui, hi havia com molta... Això, com malinterpretació del nom,
0: sí, una mica
1: amb aquest trio.
0: Confusió,
1: sí.
0: No? Sobre...
1: Confonia més que ajudava. Per tant, sí. Vam decidir, mira, sobretot quan vam fer el canvi de discogràfic amb aquest disc, la discogràfica ens va dir la nova, una cosa que ja ens havia dit l'anterior.
0: Què ens van dir?
1: Aquest nom no té gaire ganxo, sí. Sembla el que no és, què més us dona el trio o no trio. I mira, parlant amb els companys, doncs vam decidir que tant era, no?
0: Ostres,
1: era
0: si més al final fàcil. El producte és el mateix, dona sí. Igual, no? Com el vesteixis amb el nom, simplement al final la música, que és l'important, és el que t'arriba, no?
1: Exacte.
0: Curiós, no?
1: Bueno, bé, bueno,
0: estratègies de màrqueting
1: pets,
0: i per arribar al públic.
1: Exacte.
0: Ens deies això, que feu aquesta interpretació també amb els teus companys. Parla'ns una miqueta d'aquest disc, el Sense Casc. Una miqueta segueix la línia del que veníeu fent o heu tirat cap a altres branques?
1: Jo crec que és un disc on ens hem permès fer el que ens ha donat la gana.
0: Ah, està molt bé.
1: En el sentit de... O sigui, no és que abans no ho féssim, però sí que abans... Pues, teníem com uns propòsits que passaven molt per lo que s'espera de fer un disc. És a dir, pues, tu graves les teves cançons a casa, fas les teves demos, després ho portes a un productor, el productor busca aquesta sonoritat diguéssim, més conjunta o més homogènia de tot el que vindria a ser el so que vol traslladar al disc, no? I acabaves fent unes gravacions doncs, de nivell més professional a l'estudi i ho acabaves doncs, llançant, promocionant i tal. Aquí el que hem fet diferent és hem agafat les demos i com les demos de forma normal ja són una mica diferents entre elles, en comptes de dir, vale, Anem a passar-ho tot pel denominador comú, que és un únic productor que li busca un únic so al disc. Anem a agafar i anem a separar les cançons en blocs d'estils o de coses que ens transmeten diferent. I per cada bloc buscarem un productor diferent que ens pugui potenciar aquesta diferència que té cada cançó o cada bloc de dues cançons. Mm. Per tant, ens ha quedat un disc amb molts productors, un disc molt heterogeni, on cada dues cançons sembla que canvi el disc. És molt divertit.
0: Sí, clar, però això té uns costos afegits, potser.
1: Sí, home, també per això hem trigat 2 anys a gravar
0: clar.
1: El disc.
0: Vull dir, i les deu escrivint al màxim, entenc.
1: Sí, estem intentant també que el directe, el que et comentava, que ara ens estem enfocant molt, traslladi també aquesta heterogeneïtat. Per tant, quan anem a trio, hi ha canvis d'instruments, hi ha una part més electrònica, hi ha una part més acústica, passem per moments molt diferents, i ara que faig aquest format també més en solitari, amb els loops, doncs també, bueno, acaba passant que estic jo a l'escenari, però hi ha com 4 instruments.
0: Déu-n'hi-do. Doncs ens deies fa un moment, clar, parlaves d'una discogràfica, que hi ha un suport al darrere, que en molts casos, molts músics d'aquí de la comarca, doncs s'ho fan tot ells, no? I corren amb els riscos de tot, i no hi ha el suport d'una discogràfica. En aquest cas, entenc que vosaltres sí que teniu aquest suport.
1: Sí, amb això vam tenir bastanta sort des de l'inici, però també t'he de dir que les discogràfiques no són el que eren. O sigui, les discogràfiques no són com abans, que era com, no?, aquella inversió de diners que aposten per tu. Ara el concepte de discogràfica, la majoria de discogràfiques el que fan és tu has produït tot el disc, tu t'has gastat tots els diners amb el disc, t'has gastat amb els diners amb tot, i la discogràfica el que fa és t'ajuda,
0: no?,
1: a fer la distribució i arribar, pues, això, a una promoció potent. En el nostre cas també hem tingut sort perquè hem tingut una discogràfica que ha apostat molt per nosaltres. O sigui, més enllà d'aquest format, que és el format que es porta ara, ha fet coses extres. Però, usualment, ara mateix, les discogràfiques no són el que era abans, en aquest sentit.
0: Directes, parlaves dels concerts, aquests directes, per on esteu girant?
1: Doncs mira,
0: aquests bolos que van sorgint.
1: Hi ha hagut algun moment que he intentat portar una miqueta cap allà perquè em sigui més fàcil a nivell de distància. De fet, vam fer un concert a Llagostera no fa gaire. Mm. I ara tornem per terres de, anem a dir, Tarragona, que anirem al Catllà, amb aquest format en solitari aniré, al Castell del Catllà. I és aquest dissabte.
0: És
1: justament aquest
0: dissabte. Aquest
1: dissabte
0: vinent.
1: Sí, i a més tinc la sort que comparteixo escenari amb la Lia Sampai. I per tant és un concert així més format com cantautores, no?, en un lloc molt maco, perquè he vist fotos, no l'he vist en directe, tinc moltes ganes, del Castell del Catllà, que és un lloc com superxulo, no?
0: Suposo que és al vespre, a la fresca,
1: sí,
0: en aquest paratge. Sí, es fan aquests cicles també de música que els castells, que els municipis que tenim al Castell, doncs celebrem, no?, que a Calafell es fa el mes d'agost, i aquí al Catllà, doncs suposo que és ara que... I sí, què tocaràs? Sí. Què és el que programeu en aquests concerts? També d'aquest disc, però també d'altres coses anteriors?
1: Presentaré el disc. M'enfocaré en presentar el disc i bàsicament això. Així que a vegades fem alguna cançó d'algun disc anterior, algun dels singles de Presons o Soroll, però acostuma a ser una mica, bueno, per acabar de fer el show, no? Però l'enfoc principal és presentar el disc, sí.
0: Quants anys portes amb això de la música?
1: A veure... molts, però clar, en quin sentit? D'estar fent concerts així més
0: ja
1: en sèrio?
0: Sí, exacte, des del moment en què ja tens un producte ja més de qualitat, més currat, amb una projecció ja, allò que de que arribi a més persones.
1: Mira, jo diria que el de començar a fer discurs, gastar-me pasta fent discurs,
0: exacte,
1: que això és aquí quan ja inverteixes.
0: Sí,
1: més que guanyes,
0: bueno,
1: inverteixes.
0: Crec que amb el meu projecte aquí ho aposto
1: aquí
0: tot,
1: no? Aquí poso
0: pasta. Exacte.
1: Jo diria que va ser l'any previ a la Covid.
0: Vaja,
1: sí,
0: cap al 19, no? Entenc.
1: Va ser el 19, que vam treure el primer disc i just, bueno, a més, era com que... Bueno, era aquell moment que ho estàs presentant de nou i tothom té curiositat. O sigui, quan dic tothom, vull dir a nivell de promoció i tot, pues, com els mitjans estan molt oberts, en plan, què és això que ens presenta aquesta xavala, no? Mm. A més, jo sortia de l'Slacks. Per tant, era un moment com molt... que anava tot com més rodat, no? Mm. I pam, Covid. Va ser presentar i va ser el Covid. Però després d'això també hi ha hagut aquest punt de poder anar provant coses, saps? Que això és una cosa interessant. Com dir, mira, com... coses bones de no arribar a professionalitzar-se. O sigui, sembla com una cosa absurda, però no arribar a professionalitzar-se fa que no hagis de fer coses per mantenir aquell públic. Mm. I al final, tots aquests anys, des de l'any de la Covid i això, han sigut molt de picar pedra, però alhora també ens han permès fer el que ens ha donat la gana. I també per això jo crec que ha pogut haver-hi aquest disc que estem presentant ara, perquè el context no ens ha forçat a fer res.
0: T'hagués agradat estar a l'altre costat, diguem, de que separa aquesta línia entre el tipus de dedicació i la professionalització?
1: A veure, també tinc la sort de que com a bateria, com a intèrpret, estic en un projecte professionalitzat en quant a que guanyo un sou, sí, fent concerts de festa major i això. Mm. Per tant, sé el que és pujar a un escenari i tenir un sou d'això. Per tant, bueno, crec que la coexistència de les dues coses fa que, per una banda, treguis el cuquet de saber que és estar professionalitzat en la música.
0: Sí, però com aniré a basar?
1: Sí, però tampoc tinc...
0: No,
1: tampoc
0: no...
1: tinc aquest neguit, eh?
0: Sobre la marxa.
1: Sí, m'agrada també que no em pressionin. Mm. M'agrada viure-ho bé i fàcil, també, sí.
0: El 25 publicaves Sense casc, i ara què? Dèiem, continuarem exprimint el disc, però suposo que en el teu cap, en el vostre cap, hi han més projectes més enllà d'això, o què?
1: Sí, t'he de dir que m'estic intentant trobar en aquest moment, eh? Perquè si bé crec que ha sigut... A veure, com dir-ho això? Normalment tens un any que no estàs gens creatiu quan treus un disc, perquè acabes de parir-lo, no? I estàs com assimilant allò i estàs com intentant gaudir de treure el disc. I doncs et costa com pensar en cançons noves, o almenys a mi... Durant una temporada doncs estic molt enfocada en
0: sí,
1: concerts
0: clar.
1: I poc en... I després, normalment, l'any següent ja em venen ganes de composar, però amb aquest disc m'està costant més, jo crec, també, perquè la gestació del disc ha sigut més llarga. I ha implicat molts més diners, molta més inversió. O sigui, això que dèiem, no?, de que aquest projecte que és més ambiciós, de fer més produccions i això, m'ha implicat un desgast de temps i de diners, que ara mateix la recuperació... crec que em farà necessitar una mica més de temps, també.
0: Clar, suposo que quan arribes a un projecte que té una qualitat d'un cert nivell...
1: No vols baixar.
0: No vols baixar d'aquell nivell. Al contrari, t'exigeixes més encara.
1: Clar, i ara he de veure què és què implica més després d'això, no? Quan se'ns ha anat una mica l'olla allà, què podem fer més?
0: Ha valgut la pena aquest esforç? És a dir, el que s'ha recollit... val la pena pel sacrifici que has fet anteriorment, sigui econòmic, sigui en el procés de gravació, d'elaboració?
1: Sí, perquè el que recull és una sensació de... No sé, com de... Ja ho he fet,
0: sí,
1: saps? Com de pau. Com pau d'aquest neguit, que és un neguit que és maco perquè et fa fer coses, però també és un neguit que et fa estar, pues això, buscant, i intentant pues, que aquest neguit... descansi, no?, en algun moment, i trobar aquest descans, doncs... Sí, perquè és això, a vegades treus discos que potser no són... No sé com dir-ho. Treus el disc i dius, vale, està guai, però tampoc és el disc. És el disc, en majúscules. Però amb aquest, com ha sigut un projecte molt més ambiciós, sí que em sento, en aquest sentit, de que a nivell de crear discos o de gravar coses, doncs com que ja ho he provat una mica, no tot, però com que sí que ho he exprimit al màxim.
0: Per aquells que no coneguin el projecte de la Nerea Bassar, doncs, per exemple, Spotify, poden entrar i escoltar la teva proposta, no només aquest Sense casc, sinó també propostes anteriors. Entenc que encara el nou projecte trigarà, eh? Hem de seguir...
1: Una miqueta.
0: Gaudint del que tenim. Tens, per als que ens escolten per la ràdio, no pels que ens veuen, perquè això s'està enregistrant per veure a través dels nostres canals de visuals, doncs tens la guitarra aquí ja preparada a mà perquè ens interpretis. Què, Nerea?
1: Interpretaré una cançó d'aquest últim disc, que va ser la primera que vam gravar, i per tant va haver una diferència de temps amb l'última, un rotllo d'un any.
0: Un any, eh?
1: Sí, sí, és a dir... És una cançó que dins el disc és la que està més allunyada, és la que ens remet més al passat funky del grup, bueno, passat i present, però més dels discos anteriors, diguéssim. I a més és una cançó que parla d'una cosa que potser no és el més típic del món de parlar, que és el fet de que, i a més una cosa molt estiuenca, anem acumulant aficions i llocs de llistes de llocs on volem viatjar, no? I hi ha un punt també, o almenys a mi em passa, d'aquesta cosa de que faig coses perquè s'han de fer i perquè és el que toca i el que veia a l'Instagram que fa tothom, però ho faig sense contingut, en el sentit de que ho faig sense que realment m'acabi d'omplir allò, però mira, vaig acumulant coses i les vaig fent i així m'entretinc i no estic pensant en coses que potser em preocupen més, no sé.
0: I el títol de la cançó és?
1: Nous racons.
0: Nous racons. Doncs hem escoltat aquesta cançó, Nous Racons, que és la primera, és el tall número 1, no?, de la tracklist de Sense Casc.
1: Exacte.
0: Doncs endavant, quan vulguis.

0: Molt bé, molt bé. Sí, home, enllaunats, perquè estem aquí tu i jo sols en aquest estudi 1 de Calafell Ràdio. Això, Nous Racons, una de les cançons, és el primer tall d'aquest últim treball de Nerea Bassar, es diu Sense Cas, que ha vingut a Calafell Ràdio, calafell.tv, a presentar-nos aquí en directe. Agrair-te que hagis vingut per fi. Per fi dic perquè ens havíem parlat, però sempre a través del telèfon.
1: Ens havíem vist les
0: cares, no? Exacte, exacte. Que tinguis molta sort, tu, els teus companys, sigueu trio, sigueu el que sigueu, que arribi ben aviat aquest nou treball, quan hagi d'arribar, que arribi, i gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Nerea Bassar, gràcies.
1: Sí.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.
3: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
5: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.
6: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: Doncs vinga, som-hi. Mica en mica va passant aquest mes de juliol, penúltima setmana d'aquest magazín d'estiu. I ja sabeu que els dijous tenim les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, en aquest tram final, repassant les 500 millors cançons de la història de la música, un recorregut que vàrem iniciar des del Calafell Matí el passat mes de setembre i que arribarà ja la propera setmana, el pròxim dijous, al seu final. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu, responsables d'aquestes històries de la música. Molt bon dia, senyors. Què tal? Com esteu?
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia a tothom. Contents, home, contents, com sempre, més a més, a punt d'acabar temporada, eh, Xavier? Què
1: doncs
2: portem?
1: Sí, sí. Mira, ens queden dos programes.
2: Només.
1: Avui farem el penúltim, eh? I la setmana que ve acabarem.
2: Correcte.
1: Tota la sèrie.
2: I quina sèrie és aquesta tan llarga que ens ha ocupat la setmana... Ai, perdó, la temporada sencera. Doncs a veure, les 500 millors cançons de tots els temps, segons l'edició de l'any 2004 de la revista Rolling Stone.
1: I les presentarem, com ja anem fent sempre, en l'ordre invers de la seva posició. La setmana passada vam arribar al lloc 23, ocupat per In My Life, una de les tres cançons de The Beatles que van tenir l'oportunitat d'escoltar.
2: Efectivament. Doncs aquesta setmana n'escoltarem tres més del grup de Liverpool i arribarem fins a la posició 11, que és la que ocupa My Generation, de The Who. Però anem per ordre, com deia el Xavier, i comencem en el lloc 22 i The Ronettes.

0: I My Baby és probablement el tema més popular de The Ronettes. La gravació deu bona part de la seva sonoritat a l'aportació del productor Phil Spector i el seu conegut Wall of Sound.
1: Sí, senyor, The Ronettes van ser un molt bon exemple de girls group que encapçalava la Ronnie Spector.

0: I en el lloc 21 tenim a Bruce Springsteen amb Born to Run. I hem de tornar a parlar de Phil Spector, que també ell va ser el productor d'aquest tema, que van treballar conjuntament amb Bruce Springsteen durant més de 6 mesos fins a aconseguir aquest resultat final.
1: Certament és un contrapunt notable la seva vida personal. Recordem que va acabar els seus dies a la presó, parlo de Phil Spector, on estava tancat per l'homicidi de l'actriu Lana Clarkson, i la seva contribució al pop i al rock, que va ser definitiva i amplíssima, anant, com acabem de veure, de The Ronettes fins a Bruce Springsteen i molts altres.

0: us dèiem abans, avui tindrem l'oportunitat d'escoltar At The Beatles en tres ocasions diferents. La primera és aquesta, Let It Be, que ocupa el lloc número 20.
1: La van publicar pocs mesos abans de la dissolució del grup. A la lletra, Paul McCartney, que n'és l'autor, relata un somni en què se li havia aparegut la seva mare, Mary McCartney, que es va morir quan ell era adolescent.
0: Del record de Paul, les paraules de consol de la mare en moments de dolor o incertesa eren aquest Let It Be, o sigui, deixa-ho estar, que dona nom a la cançó.

0: Estem escoltant Hound Dog, d'Elvis Presley, situat a la posició 19. És un tema que va publicar l'any 1956 versionant l'original de Big Mama Thornton, al qual ell va donar un caràcter molt més frenètic i ple d'energia.
1: I va ser a partir de la interpretació d'aquest tema que Elvis va començar a ballar dalt de l'escenari amb els seus característics moviments de malucs, que van acabar sent una de les marques de la casa del rei del rock.

0: Just l'any anterior a la publicació de la versió de Hound Dog d'Elvis, és a dir, el 1955, era Chuck Berry qui publicava Maybelline, que finalment va quedar situada en la posició 18.
1: Aquesta cançó és considerada una de les que van marcar els inicis del rock and roll, que posteriorment van consolidar artistes com el mateix Elvis.
0: Sí, senyor.

0: malgrat excentricitats i sortides de to, com per exemple el fet de destrossar guitarres a dalt de l'escenari colpejant-les contra els amplificadors, en Jimi Hendrix ha sigut considerat un dels millors, si no el més gran guitarrista de la història de la música.
1: I segurament aquesta és una de les raons que justifiquen que ara ens el trobem en el lloc 17, amb aquest tema titulat Purple Haze.

0: I tornem a escoltar The Beatles, ara per segona vegada, I Wanna Hold Your Hand, publicada l'any 1963 i amb què ocupen el lloc 16.
1: Aquest tema va arribar a ser el número 1 dels Billboard nord-americà el gener de l'any següent, del 1964. I s'hi va passar 7 setmanes consecutives en total.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, moltes setmanes. Això va obrir les portes a allò que posteriorment seria conegut com la invasió britànica.

0: Això que escoltem ara és Escolta-ho en el vent, és a dir, Blowing in the Wind, de Bob Dylan. I aquí l'està cantant el mateix Bob Dylan juntament amb Joan Baez, que va ser també la seva esposa.
1: Aquesta cançó ocupa la plaça número 14 de la llista de les 500 millors, confirmant el valor i la influència que Dylan va exercir en la música del segle XX. I encara el tornarem a escoltar en posicions més avançades, eh?
0: Sí, sí, sí.

0: bé, amics, si no en teníem prou amb dues, aquí tenim la tercera de The Beatles, una de les composicions més cèlebres de Paul McCartney i de les més versionades de la història de la música.
1: Es tracta de Yesterday i va ocupar el lloc número 13. I ha continuat formant part del repertori dels concerts en directe de Paul McCartney anys després de la dissolució de The Beatles, i sovint la interpreta acompanyant-se exclusivament en la guitarra acústica sense el suport de la resta de músics.

0: En la dotzena posició trobem A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke, que es va publicar l'any 1964, poc després de la mort del cantant.
1: Fa una estona que escoltàvem Blowing in the Wind, de Bob Dylan, i els biògrafs de Sam Cooke expliquen que quan ell la va escoltar per primera vegada va quedar impressionat que un músic blanc hagués escrit aquella lletra denunciant les discriminacions de tot tipus.
0: De fet, sembla ser que va arribar a dir que una cançó com aquella l'hauria hagut d'escriure ell mateix. Finalment, el que va fer va ser escriure A Change Is Gonna Come, o sigui, un canvi vindrà, també denunciant les discriminacions, en el seu cas, sobretot les racials.
1: I ho va fer a partir d'una experiència personal després de patir un episodi de discriminació racial en un motel de Louisiana on es van negar a acceptar-lo com a client pel fet de ser negre.
0: Vaja.

0: I finalment aquests són The Who amb My Generation, que va quedar situada en l'11è lloc de la llista de les 500 millors.
1: És un dels seus temes de més èxit i que conté una frase en la lletra que s'ha acabat fent famosa. És la que diu textualment: espero morir-me abans de fer-me vell.
0: Doncs aquesta frase va convertir-se en un lema adoptat pels moviments contraculturals dels anys 60, amb què volien significar la rebel·lia contra les convencions i les rutines de l'edat adulta.

0: per acabar el capítol d'avui, hem fet un salt enrere fins la 15a posició, on hi trobem els britànics de Clash, que van situar-se en aquest lloc amb la cançó London Calling.
1: Amb ells us deixarem fins la setmana que ve, en què us presentarem les 10 cançons que van quedar en les primeres posicions d'aquella llista de les 500 millors cançons de tota la història de la música. És aquesta que us hem estat presentant al llarg de tota la temporada.
0: Sí, sí, i no només completarem la llista, sinó que acabarem, ara sí, la temporada definitivament.
1: Sí, amic, però això serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt.
0: Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Time. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafí Ràdio. Amb tu, ma...

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 25 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà el programa dels 50 anys dels concerts de música de Segur de Calafell. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova de Segur estan oferint una programació de tallers durant tot l'estiu per als més menuts. La plaça Catalunya de Calafell acollirà una ballada de sardanes amb la cobla Maricel avui dissabte a les 8 de la tarda. L'esdeveniment s'emmarca dins de la programació cultural d'estiu organitzada al municipi. I els volem recordar en aquest informatiu que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. La Festa Major de Santa Anna del Vendrell ja ha arrencat oficialment des del 25 al 28 de juliol. Els Mossos d'Esquadra incorporen 1.300 agents en pràctiques i es reforcen amb 82 efectius a municipis de costa i nous comandaments. El pla Helios permet que el cos policial arribi als 21.000 policies en total aquest estiu. Convoquen una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques a Roda de Berà. Els veïns reclamen una solució definitiva al pas de trens de mercaderies. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Esteve entrena al kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Minica, la primera prova del Campionat de Catalunya de Kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Cartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Esteve només té 7 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional a Segur de Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Nightsail Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, a Segur de Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Les biblioteques públiques municipals

0: de Segur, al port. El mes d'agost també hi haurà activitats el dia 6, el dijous, amb un taller de fer una gorra marbrejada a l'Aventura Gasol, al nucli del poble. El dijous, dia 13 d'agost, contes per a nadons, sons de mar de 0 a 4 anys a la Casanova de Segur. També a la Casanova de Segur, el divendres, dia 14 d'agost, taller amb Cíntia Branco, fem sorra màgica, dirigit a nens i nenes de més de 6 anys. El dia 20 d'agost, taller per fer un ambientador amb cera d'abella, a Segur de Calafell, a la biblioteca. A l'Aventura Gasol al Poble, el dimecres, dia 26 d'agost, taller amb Cíntia Branco, cavall o unicorn de pal. Taller en anglès amb Isabella DiCaprio, de 5 a 10 anys, a la Casanova de Segur, el dijous 27 d'agost. I continuaran les activitats així progressivament fins al setembre. Us anirem detallant les activitats als informatius d'aquesta casa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell manté viva la tradició sardanista amb una nova ballada a la plaça Catalunya. El nucli antic de Calafell es prepara per una nova cita amb la cultura popular i la tradició catalana. Avui dissabte 25 de juliol a les 8 de la tarda, a la cèntrica plaça del poble, es convertirà en el punt de trobada dels sardanistes amb la celebració d'una nova ballada de sardanes. L'acte, organitzat amb el suport de l'Ajuntament de Calafell, comptarà amb l'acompanyament musical de la Cobla Maricel, formació encarregada de posar ritme i melodia a les diferents rotllanes que s'hi formaran. Aquesta activitat forma part del ventall de propostes culturals i festives que omplen l'agenda d'estiu de Calafell durant el mes de juliol. De fet, la ballada coincideix amb un cap de setmana d'allò més actiu, el nucli històric, compartint protagonisme amb altres actes populars que es celebren les nits anteriors. Des de l'organització es convida a tots els veïns i visitants, tant sardanistes experimentats com aquells que es volen iniciar, a sumar-se a la festa per seguir fent créixer la cultura viva al carrer. Serà aquesta ballada de sardana, recordem, avui dissabte a les 8 de la tarda a la plaça Catalunya, al poble, a càrrec de la Cobla Maricel.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els volem recordar l'informatiu d'avui que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. El pots demanar com et sigui més còmode a través de la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 30 02. Repetim, 608 48 30 02. 02 o escanejant els codis QR. De fet, és un únic servei per tota la comarca Baix Penedesenca. Es prioritzarà sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis, un servei disponible les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant a veïns com a visitants de la comarca.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els carrers i places del Vendrell ja bateguen el ritme de la Festa Major. Els administradors de Santa Anna han dissenyat una programació especialment ambiciosa que busca apel·lar directament al sentiment de pertinença. La celebració es concentra en quatre intenses jornades plenes de tradició, pirotècnia i una de les ofertes musicals més diverses de la història recent, gràcies a la incorporació d'un tercer escenari simultani per les nits de concert. La música serà el fil conductor de les nits vendrellenques, repartint la gresca en diferents espais neuràlgics com la zona del Botafoc, la Rambla i les Quatre Fonts. Avui dissabte, dia 25, Sant Jaume, la jornada claurà amb el tradicional castell de focs artificials a 2:15 de la nit, disparat des del Botafoc, Tot seguit, arrencarà la música a tres bandes. Miqui Núñez i els amics de Manel al Botafoc. Ball de nit amb l'orquestra La Principal de la Bisbal a la Rambla. I l'aclamat tribut a Queen a la zona

0: de les quatre fonts. Demà diumenge, Santa Anna, la Diada Central alternarà activitats de cultura popular en formats familiars, amb molt espectacle i activitat a diferents zones del municipi i en tots els escenaris. Dilluns i dimarts seguirà la festa amb la Festa Major del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
2: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem promocions d'aproximadament 1.300 Mossos i Mosses que sortiran de l'escola i que podrem incorporar de manera estructural al conjunt de la plantilla. I això també ens permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció, no tant des de la vessant més reactiva, sinó de prevenció i de treball també amb la resta d'agències que generen percepció de seguretat, i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de promocions de l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda doncs tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
0: De fet, també la consellera ha parlat del pla Helios de l'estiu.
2: Amb aquesta tendència, per poder-la consolidar, doncs ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció, que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
3: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent, els ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir doncs baralles, lesions i fets de tot tipus de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és doncs, els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció, diguem-ne, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament, augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix doncs, efectius policials, i per tant hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit, també hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no, aquests serveis que normalment tenen una dotació doncs molt justa, acaben, diguem-ne, impactant sobre els serveis, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Veïns de Roda de Berà han convocat una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques al traçat ferroviari proposades per Adif. La convocatòria és pel matí del pròxim divendres 31 de juliol a la plaça del Cantàbric a Roda de Berà. La protesta arriba després que s'hagin rebutjat les al·legacions al projecte i es plantegi instal·lar pantalles al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Els convocants denuncien que Adif han incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual que comporten aquests elements d'entre 4 i 5 metres d'alçada. Alhora, reclamen una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies, els quals reclamen que circulin pel corredor ferroviari interior. Es tracta d'un posicionament compartit per la plataforma Mercaderies per l'Interior, que apunten que les pantalles tapen un problema en lloc de solucionar-lo. Segons els organitzadors de la manifestació, el projecte comporta un fort impacte passeigístic i urbanístic, a la vegada que consolida, diuen, un model ferroviari que consideren obsolet. La manifestació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a les 11 del matí a la plaça del Cantàbric de Roda de Berà per mostrar el rebuig social a aquesta actuació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, ha avaluat el procés d'extracció d'oli dels residus del cafè, que permet recuperar prop del 90% de l'oli obtingut amb menys impureses i conservar la resta del material vegetal per a nous usos. Aquest resultat determina que els pòssits de cafè que habitualment acaben a les escombraries poden tenir una segona vida per produir biocombustibles i altres productes del valor afegit. Es tracta d'un residu molt abundant, ja que, segons indiquen els autors de la recerca, la producció mundial de grans de cafè se situa al voltant dels 10 milions de tones anuals i, després de preparar la beguda, només una petita part acaba incorporada al cafè consumit. La resta es converteix en un residu sòlid que conté un 15% de lípids, és a dir, greixos que poden servir com a base per obtenir biodièsel. A més de la quantitat d'oli recuperat, l'estudi posa l'accent a la qualitat de l'extracte. La recerca permet obrir noves vies per a la producció sostenible de biocombustibles. Amb aquests paràmetres, el procés permet recuperar aproximadament el 90% de l'oli que s'obté, una tècnica de laboratori molt utilitzada com a referència. La proposta s'inscriu en el marc de l'economia circular i de la necessitat de desenvolupar combustibles renovables per a sectors difícils, com d'electrificar el transport pesant.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Badajoz un home fugit d'una presó de Tarragona que acumulava més de 150 detencions. Es tracta d'un perillós delinqüent conegut per la policia que tenia 12 requisitòries judicials vigents per delictes d'agressió sexual, robatori amb força, robatori amb violència, robatori i furts de vehicle, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar a finals de febrer quan els agents del grup de recerca activa de fugitius dels Mossos van tenir constància que l'home intern des del 2018 no havia tornat a la presó. Les primeres gestions van fer aflorar la possibilitat que s'hagués amagat a Badajoz on hi tenia família. Davant d'aquesta sospita es va constituir un equip conjunt d'investigació amb la Policia Nacional. Gràcies a l'intercanvi constant d'informació entre dos cossos policials i les indagacions sobre el seu entorn familiar, els agents van acreditar que el germà i la mare del fugitiu residien allà on s'havia traslladat després d'adquirir un immoble. Després de nombroses gestions policials, els agents van confirmar que el nucli familiar i alguns amics de l'investigat es desplaçaven amb molta freqüència fins a una finca agrícola, propietat de la mare, on hi havia un habitatge. Poc després, fent uns de diversos mitjans, els agents van detectar la presència d'un home amb les característiques físiques que coincidien amb les del fugitiu. Finalment, els agents van observar que el reclamat abandonava la finca a l'interior d'un vehicle i el van interceptar en una benzinera propera. Durant la detenció, l'home va oposar forta resistència i va causar lesions lleus a alguns dels agents.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
4: José Estepa entrena al kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Mínica, la primera prova del Campionat de Catalunya de kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Estepa només té 7 anys. Què tal? Quan vas començar el kàrting?
5: Hace un año.
4: Fa un any ens hem enterat de que tu vas ser la persona que vas inspirar una mica a l'Héctor, eh?
5: Sí.
4: O sigui, ell va venir aquí fa poc a Calafell Ràdio, sí, a explicar-nos la seva història. Sí. Ens va dir que havia estat inspirat, no?
5: Sí.
4: Com va ser aquesta connexió?
5: Porque yo un día le dije que había empezado en el karting y al día siguiente se había apuntado.
4: I a tu? A tu mateix? Què et va portar a dedicar-te al karting?
5: Pues siempre me llevaba mi padre a los karting de alquiler del Vendrell y un día quise probar un kart grande, me encantó y me lo compró y ya empezó toda la historia.
4: I per què et va agradar? Però explica'm, què vas sentir quan vas agafar el kart?
5: Pues que porque tengo que aguantar la presión que tengo detrás.
4: Perquè ja, clar, tu vas conduint i estàs pensant que ningú t'adalanti, no?
5: Sí.
4: I com és això? Com ho gestiones? Quina és l'estratègia que segueixes per poder guanyar?
5: Que mi jefe de equipo me enseña la trazada del circuito.
4: Mm-hmm. Com és el circuit? Depèn, no?
5: Sí.
4: Tu entrenes al Vendrell?
5: Sí.
4: Al kàrting del Vendrell?
5: Sí.
4: Fa un any?
5: Sí.
4: Molt bé. I en quines competicions has estat? Has estat a banda del Vendrell? Has anat a més llocs o no?
5: Sí, he ido a más carreras.
4: A quines carreres has anat?
5: La primera fue en Vic, que quedé tercero y tercero. La otra fue en Sallent, que quedé segundo y primero. La otra fue, me parece que otra es en Sallent, que quedé primero y primero.
4: Quina memòria que teniu, eh? Jo no tinc tanta memòria, eh? Mare meva. Molt bé, no? Però això són bons resultats, no, José?
5: Sí.
4: I com és això?
5: Pues...
4: Quantes vegades entrenes a la setmana?
5: Unes dos o tres.
4: I qui t'entrena?
5: Mi padre y mi coach.
4: Tu coach. Mhm. ¿Cómo es digo el teu coach?
5: Y también es mi mecánico, que se llama Rubén.
4: Escolta, que m'han dit que ets com a Fernando Alonso, que tens a tu el teu equip i el teu, el teu patrocini, sí? Explica'm,
5: sí,
4: això.
5: Pues fue un día que estaba en redes sociales y mi equipo que estoy ahora me vio y pues me fichó.
4: ¿Por qué? Porque ets molt bo.
5: Sí.
4: Perquè destaques, no?
5: Sí.
4: I al teu àmbit, diguéssim, a l'escola, els teus amics, tot això, hi ha més nens que es dediquen al kàrting o no?
5: Sí. Tengo dos, el Héctor y el Hugo Navas.
4: Ah, també et anava a dir, tu ara mateix quin curs estaves fent?
5: Segon.
4: Segon, vale. I què tal, els estudis, t'agrada o no?
5: Un poco.
4: Un poco, què vol dir? Que no t'agrada gaire, no? Què t'agradaria fer? T'agradaria ser conductor professional?
5: Sí.
4: Sí? Però queda molt, per això.
5: Sí.
4: O sigui, vull dir, tu has de seguir estudiant, suposo que això t'ho diuen, no?
5: Sí.
4: I ja més endavant, doncs ara vas practicant, vas entrenant, vas millorant, no?
5: Sí.
4: I ja més endavant t'agradaria ser, no?
5: Sí.
4: Què d'important és la teva família?
5: Molt.
4: Perquè t'ajuden, no?
5: Sí.
4: De quina manera t'ajuda la teva família?
5: Pues a que no me porte mal y a que me porte bien.
4: Home, això és important, però més important és que et porten a entrenar al kàrting, no?
5: Sí.
4: També tens una germaneta?
5: Sí.
4: I com li agrada el kàrting a ella, anar a veure't o no?
5: Un poco, porque...
4: Sí, que li agrada, sí, que està aquí, està bien que sí.
5: Porque también hace pulseras en el kàrting y las vende.
4: Ala, molt bé, doncs és aprofitar el temps, no?
5: Sí.
4: I a banda del kàrting, fas algun esport més o no?
5: Sí.
4: Què fas?
5: Futbol.
4: T'agrada el futbol?
5: Sí.
4: On el fas, el futbol?
5: En el campo de Calafell.
4: Sí, aquest jugador... A quin equip vas?
5: En el Calafell.
4: Però qui t'entrena?
5: El Medina.
4: Molt bé, molt bé. Fa quant temps que estàs fent futbol, també?
5: Medio año, así.
4: Mig any. O sigui, portes menys temps que fent kàrting.
5: Sí.
4: I t'agradaria seguir ara fent futbol i kàrting a la vegada o no?
5: Sí.
4: Sí?
5: Sí.
4: Ara, durant l'estiu, perquè ara a les entrevistes aprofito per preguntar-vos si seguiu entrenant igual o heu baixat l'entrenament o descanseu o què feu.
5: Sigo entrenando y también voy a tener una carrera en Lanzarote que me ha invitado mi equipo y Hola. El jefe de mi equipo que el jefe de mi equipo, su hijo me va a hacer de mecánico el 11 de agosto.
4: Sí. Ja estàs preparat? Quants dies vas? Un dia?
5: 7.
4: 7 dies? Què faràs 7 dies allà?
5: Porque nos quedamos ahí una semana para disfrutar un poco.
4: Aquesta entrevista sencera en format vídeo al pilot José Estepa de kàrting, que té només 7 anys, la podreu veure ben aviat al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. El temps.
0: Avui dissabte, vent variable amb sol i núvols baixos al matí, cel més clar al migdia i a la tarda i cel més tapat al final del dia amb alguna pluja feble de nit o de matinada. La temperatura puja de nit, es manté de dia entre 24 i 25 de mínima i els 30 graus de màxima, amb humitat alta i xafogor acusada. Vent de xaloc feble al matí, moderat de tarda. Mar pujant de marejol al matí a maró a la tarda. De cara a demà diumenge s'espera bon temps amb núvols residuals a primera hora i sol i cel clar la resta del dia. La temperatura baixarà clarament entre 21-22 de mínima i 28-29 de màxima, humitat moderada i menys xafogor. Vent feble de mestral al matí, sobretot de xaloc a la tarda. A la mar hi haurà marejol considerable.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Fins aquí l'informatiu. Gràcies, Roser, per als esports. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant descontrolats. De fet, ara mateix estan desmuntant el centre de coordinació unificat per la proximitat del foc. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Uns incendis que han cremat 24.000 hectàrees i que ja es tracten com un sol foc. Pedro Sánchez, president espanyol.
3: Passen a ser ja un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
1: Hi ha 80.000 evacuats i confinats. I ara s'hi ha afegit un incendi també a Castelló. És el segon, en el mateix dia, a la vall d'Uixó. Mentrestant, a França, els focs que afecten les regions de la Gironda i les Landes ja han obligat a evacuar 200.000 persones.
4: I on va continuar a treballar surtout sur la lisière du feu, se preparer...
1: El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, que alerta que la lluita contra el foc serà llarga i complicada, diu. I a Catalunya, mentrestant, es manté el risc extrem d'incendi en prop de 200 municipis. A més dels focs, avui també us explicarem al Catalunya Migdia que un operari ha mort aquesta matinada mentre feia tasques de manteniment a la línia ferroviària a Sant Mori, a l'Alt Empordà. L'home, de 66 anys i veí de Breda, ha patit una descàrrega elèctrica mentre treballava a la catenària. Del món, avui tenim la mirada posada a l'Índia, on ha dimitit el ministre d'Educació per la pressió de l'anomenat moviment juvenil de les Paneroles, que protesta per la filtració d'exàmens oficials. I atenció també a aquesta notícia. A Lleida hi ha un afortunat o afortunada que s'ha endut 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. És el premi més gran que l'ONCE ha donat mai fins ara a l'estat espanyol. I de la cultura, avui música, perquè és un cap de setmana farcit de concerts.

0: Sabrem qui són tots aquests artistes quan faltin uns 8 minuts per arribar a 2:15. I en esforç fan en Sergi Ripoll quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15, que us explicarem.
1: Estarem pendents de la 20a penúltima etapa del Tour de França, en final un altre cop a l'Alpe d'Huez. Parlarem dels amistosos que han jugat avui l'Espanyol, el Sabadell i el Girona, i del que va jugar ahir el Barça.
0: I connectem ara amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. Els punts de retencions més importants els trobem a la C32, a Cabrera de Mar, en sentit nord, a la C65 i C35, a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, i a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. Afegim que els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència a la infraestructura derivada dels treballs que s'hi fan. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà, la Tor de Querol. Fins aquí la informació viària.
0: I tot això pendents avui de les pluges. Aquesta tarda s'ha activat la fase d'emergència, de prealerta del Pla Inuncat per les pluges que hi pot haver aquesta tarda, sobretot a la zona del Pirineu català.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Les 2:04. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 53.000 persones evacuades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Anem a les proximitats del centre de comandament perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil. Bon dia.
4: Molt bon dia, Eva. La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores complicades amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podria complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
5: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
4: Des de Cenicientos, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides i ja són més de 50.000 les persones evacuades o confinades per unes flames que han devorat milers d'hectàrees. De fet, en el que portem d'any s'han cremat 130.000, per sobre de la mitjana de l'última dècada. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta del Pacte d'Estat contra l'Emergència Climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
6: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
0: I des del Vietnam, el president Salvador Illa també ha ofert recursos de la Generalitat en el combat contra aquest incendi.
4: Sí, des de Vietnam, Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal dels bombers especialitzats, entre els quals hi ha Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
7: Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
4: El president també ha enviat un missatge de suport i solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests incendis.
0: Gràcies, Alba. I al municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, un incendi de vegetació que havia començat fa un parell d'hores ara ha arribat cap a la zona forestal i crema amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. Segons els bombers, ara mateix, l'evolució del foc és negativa. I a França, la situació també és molt complicada. A prop de 200.000 persones les han evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes. Això és el sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior. Anem cap a França, la nostra corresponsal, Isabel Galí, bon dia.
8: Bon dia. De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca. Una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
9: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
8: Set nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
0: Ho dèiem ara en començar les dues. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori. Això és a l'Alt Empordà, Quim Codinàs.
10: Sí, un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com ha establert el protocol en accidents laborals de víctimes mortals.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Obrim ara Crònica Internacional. El ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit arran de la pressió de les protestes juvenils que han desafiat el govern del primer ministre, Narendra Modi. El líder del moviment de les paneroles ho celebrava així. I és que la renúncia representa una victòria per a les protestes juvenils més importants dels últims anys a l'Índia, que van esclatar per la filtració d'uns exàmens oficials, Núria Har.
11: Sí, a l'Índia aquestes proves són molt importants perquè milions d'estudiants competeixen cada any per les places universitàries i llocs de treballs públics que molts veuen com la principal via de mobilitat social. Ara ho sentíem, la dimissió ha desfermat l'eufòria a la capital, a Nova Delhi. On a aquesta hora els joves celebren als carrers la dimissió del ministre d'Educació.
12: Aquestes protestes han estat tot un èxit per a nosaltres, els estudiants. L'any passat ja vam fer els exàmens i es van filtrar. Aquest any ha tornat a passar. Hem viscut amb molta angoixa i inquietud. Només nosaltres sabem pel que hem hagut de passar. Per això aquesta notícia és una gran alegria pels estudiants de tot l'Índia.
13: És el greatest news all over India.
11: La renúncia ha arribat hores abans que s'acabés el termini que va donar el moviment juvenil al govern per complir les seves demandes. El fenomen de les paneroles, que va saltar de les xarxes socials als carrers, ha provocat les manifestacions més multitudinàries dels últims anys. Segons el moviment, el govern els ha assegurat que no presentarà càrrecs contra els manifestants.
0: El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, de 56 anys, acusat de relacions sexuals no consentides amb una jove assistenta, Miquel Àngel Violant.
14: La presidenta de l'Assemblea dels Estats membres denunciava així la destitució, que s'ha fet en secret i a porta tancada.
11: L'Assemblea ha decidit, per una majoria de 82 Estats membres, que el fiscal electe Karim Khan va cometre una falta greu de conducta i un greu incompliment de les seves obligacions i ha acordat destituir-lo del càrrec.
14: El Tribunal Penal Internacional ha pres una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història de la institució, que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió. Fa un parell d'anys, Karim Khan va acabar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant. Tant el tribunal com el fiscal destituït havien rebut crítiques reiterades de corrupció i abús de poder per part de la Casa Blanca.
0: I als Estats Units, tres mesos després que un intent d'atemptat interrompés de forma sobtada el sopar de corresponsals de la Casa Blanca...
15: As I said three months ago, the show must go on.
0: Aquest cop sí, el president nord-americà ha pronunciat un discurs al més pur estil Donald Trump.
11: Sí, Trump s'ha ficat amb els periodistes, també amb els seus rivals polítics, però aquesta vegada no l'acompanyaven ni Melania Trump ni tampoc el seu vicepresident J.D. Vance i el secretari d'Estat Marco Rubio. Ha estat un discurs llarg, d'una hora, amb menys públic i en un altre hotel per temes, per qüestions de seguretat. Tot i que la Constitució nord-americana prohibeix als presidents aspirar a un tercer mandat, Trump ha fet broma amb aquesta opció.
16: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
11: I just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028, que és la data de les properes eleccions presidencials.
0: Tornant a casa nostra, un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, en Posta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist, que havien vist que es llançava a l'aigua. Precisament avui, la plataforma SOS Socorristes fa accions en diverses platges catalanes per protestar per la precarietat en el sector i reclama també una llei urgent de socorrisme, Montse Garcia.
17: L'avís que el noi s'havia llançat al pont a l'aigua es va rebre ahir a 3:15 de la nit i cap a les 4 de la matinada n'han localitzat el cadàver. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I avui, amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes protesten per la precarietat i la falta de vigilància d'algunes platges. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla de socorristes.
18: El primer és classificar les platges per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I lògicament aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: A tot això, les onades de calor d'aquest estiu estan passant factura a la fauna salvatge i el centre de recuperació de Torreferrussa ja han batut el seu rècord diari d'ingressos, 400 animals en un sol dia. Normalment, amb les onades de calor, l'entrada d'exemplars en aquests hospitals d'animals s'incrementa en un 40%, però els seus responsables donen per fet que aquest any la pujada encara serà més important, Montse Poblet.
19: Tres onades de calor seguides tenen efectes en tots els éssers vius, també en la fauna salvatge, sobretot en cries d'ocells i ratpenats, que quan els termòmetres es disparen surten dels nius i es deshidraten. Tot i que encara no s'ha fet el recompte total d'ingressos als quatre centres de fauna salvatge de la Generalitat, Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora, dona per fet que els números es dispararan.
20: S'incrementa amb un 40% el nombre d'ingressos, vale, quan hi ha onades de calor. Aquest any és excepcional, encara és molt més delicat, perquè ja portem tres onades de calor, per tant, imagina't.
19: L'estiu és de per si l'estació de l'any en què hi ha més ingressos. En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars i més de la meitat hi van entrar en els mesos de calor, un moment en què cal prioritzar perquè no hi ha condicions per salvar-los a tots. Tot i això, les taxes de supervivència i reintroducció a la natura ronden el 60%.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
21: Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
22: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
21: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
22: Cobla amb so de dona, Filomena.
21: Memorial Ricard Vilarassau.
22: Revolucionem el so de la cobla.
21: Tota la informació a amsodecobla.cat.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
23: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
23: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
25: La cinta de Möbius.
24: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
25: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
24: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
25: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
26: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
0: I atenció a aquesta notícia que hem sabut aquest matí. El premi més gran de la història de l'ONCE a l'Estat ha caigut a Lleida. Ahir, el sorteig de la modalitat Eurojackpot hi va deixar 71 milions d'euros. El venedor del cupó premiat fa venda ambulant al polígon del Segre i acostuma a repartir butlletes als bars de la zona, a Mercamps.
12: El venedor Sergio Martín fa més de 3 anys que s'hi dedica i es mostra emocionat, ja que fins ara diu que sempre havia repartit premis menors. Afirma que encara no sap a quin client li ha tocat.
27: Creo que le habrá tocado algún trabajador, porque los que me suelen comprar son todos trabajadores. ¿Quién es? Pues no lo sé todavía. Hasta que no me lo diga, si me lo quiere decir, porque igual, como vea que le toca tanta pasta, igual ni lo dice. Pero bueno, estoy súper contento, estoy que me tiemblan las piernas y todo.
12: L'Eurojackpot també ha caigut a Badalona, on la venedora Nieves Fernández ha donat un premi de 53.000 euros en un bitllet de tercera categoria. L'ONCE gestiona l'Eurojackpot a l'Estat. És un sorteig europeu en què participen 19 països i consisteix a encertar 5 números d'entre 50 possibles i 2 sols d'entre 12.
0: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les classes a infantil i primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30, David Àngela.
16: A Catalunya la mitjana és de 20 alumnes, més que a Grècia i Itàlia i menys que a Xile, el Japó i el Regne Unit. La recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la UPF.
28: Seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
16: Una baixada de ràtios general és car i té poc impacte.
0: I ara, cultura. El baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Barcelona, Marc Ruiz.
29: El concert que va fer el baixista Marcus Miller ahir al Palau de la Música és d'aquells que es recorden durant molt de temps. Celebrava el centenari de Miles Davis i ho feia amb tres músics que conjuntament amb ell van acompanyar Davis a la minigira que va fer el 1981 després de 5 anys de silenci i que van gravar el disc We Want Miles. Mike Stern a la guitarra, Mino Cinello que feia parlar la percussió i Bill Evans al saxo. La banda d'ahir la completaven tres músics més, entre els quals hi havia el trompetista Russell Gunn, que tenia el paper més difícil, fer de Miles. Van construir improvisacions en les que es podia lluir cada músic sobre temes dels 80, com Aida, Katembe o Hannibal, però també van recuperar la psicodèlia de Bitches Brew i la tendresa de Someday My Prince Will Come, una versió de la cançó de la Blanca Neu que va fer Davis el 1961. Després de més de 2 hores de malabarismes musicals, Marcus Miller rematava la feina amb Tutu, que va escriure ell mateix per al disc de Miles Davis dedicat a l'arcabisbe sud-africà. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació. Make-up is a lie. Oh, make-up. Make-up is a lie.
0: I avui, després del concert d'ahir a la nit de Marcus Miller, Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al Poble Espanyol de Barcelona, Quim.
4: La icona del pop britànic tornarà a cantar avui a Catalunya 10 anys després de l'últim concert i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic Make Up Is a Lie. No nos ha ido
0: mal porque no esperaba tanto. I el recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món.
4: Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada. Arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán.
6: Pablo Alborán inaugurarà del vespre al festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de Gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
7: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
6: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i a més dels concerts a la Ciutadella de Roses. El mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix. Now you
0: say you're lonely. I avui a 10:15 de la nit a Calella de Palafrugell, el festival de Cap Roig acollirà el concert de la cantant de jazz canadenca Diana Krall.
4: La cantant i pianista ja va actuar la setmana passada al Palau de Pedralbes i avui s'acomiadarà de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra.

0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I tenim 50 segons pel temps abans dels esports amb en Dani Ramírez. Bon dia.
2: Bon dia. Situació que es va activant pel que fa a ruixats des de fa una hora aproximadament, des de la zona de Montserrat, la Mola, fins al Moianès, Osona. Ja tenim registres que s'acosten als 15 i 30 litres per metre quadrat. És el cas de Ceba, a la zona sud-oest de Ceba. Ja s'acosten aquests 30 litres. I estem pendents d'aquest pla Inuncat, que es manté avui actiu fins al vespre i després a la nit també a la costa i prelitoral entre Tarragona i Barcelona. I aquesta tarda, sobretot comarques de Girona, interior de les de Barcelona i especialment la Selva i la Garrotxa. Aquí poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Amb aquestes tempestes preveiem llamps i trons, alguna pedregada i algun aiguat. Precaució. A la resta del país hi pot haver algun ruixat, però cap al sud i cap a ponent difícilment. Demà vent de mestral, baixa un pèl la temperatura i a la tarda més ruixats a Girona.
1: 5 minuts i arribarem a 2:45.

0: minuts, com sempre, pels esports. Fan en Sergi Poll, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De seguida parlem dels amistosos que han jugat l'Espanyol, el Sabadell, també el Girona. Abans, parlem del Tour.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Perquè tenim en marxa la 20a i penúltima etapa d'Alta Muntanya en final novament a l'Alp d'Huez. Anem cap allà. Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. 72 quilòmetres per al final. En queden uns 10 d'ascensió, una miqueta més d'ascensió al Galibier. Els ciclistes ja han superat el Telegraf. Primer de tot la Croix de Fer, després el Telegraf, ara el Galibier. I un cop coronin, els esperarà un llarg descens per afrontar ja l'ascensió gairebé final en un port també de categoria especial aquí tocar ja de l'Alt d'Huez, on s'acabarà l'etapa. Ara mateix són cap de cursa un grupet de 10 ciclistes, entre els quals hi és Juan Ayuso, millor classificat a la general, que és 7è. El grup de Tadej Pogacar amb la resta d'homes importants es troba a menys de 4 minuts. Estan retallant diferències perquè el Bahrain amb Lenny Martínez està interessat en retallar aquestes diferències i ara mateix està treballant per darrere. Dic que Mats Pedersen s'ha assegurat ja matemàticament el mallot verd, que Richard Carapaz, que forma part de la fuga, ha fet un pas important també per assegurar-se el mallot de la muntanya. En qualsevol cas, quedarà la lluita per la victòria d'etapa en aquest grupet de 10 amb Ayuso, amb Carapaz, amb Sepp Kuss i amb gent important que tenen poc menys de 4 minuts respecte del grup de Tadej Pogacar.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Això és el que està passant ara al Tour de França. Aquest matí han jugat tres equips catalans. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Hark. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arraquinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha igualat el marcador. Pol Lozano, jugador blanc i blau.
5: Sabíem que era un rival que vindria a competir. Però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
1: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, content amb el partit del seu equip.
6: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat fins una millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
1: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós contra el Burnley. El proper partit dels arlequinats serà dimecres que ve contra el Manresa. I d'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, ha jugat alguns minuts.
7: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Tot això avui, ahir el Barça va jugar el seu primer amistós de pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensna, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford i Bardaggi, també van jugar Ter Stegen i Casador. Héctor Ford i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa van ser els golejadors. Dilluns el Barça viatja a Anglaterra on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. Dia molt mogut, també de mercat. A la Lliga F, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, portera de 24 anys que arriba a lliure procedent del Dallas Trinity, la Lliga estatunidenca. El Badalona Women ha anunciat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid, i la Jax Blaugrana Salma Parelluelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Acabem explicant que el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu del Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross que es fa aquests dies a Oklahoma.

0: España, ya un Bajis.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
1: Som podcast.
3: Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
4: Hola, sóc l'Anna Ponsí. Avui comencem la primera part d'un cas ple de sorpreses i girs. La història arrenca amb un segrest d'una noia en un pis de l'Eixample de Barcelona l'estiu del 2015. Reclamen al seu xicot un deute de 15.000 euros. Si no paga, la mataran. És un cas que s'anirà fent gros i que posarà en el punt de mira una organització criminal de gran importància amb un líder que, ja veureu, no deixa indiferent ni a la policia. La investigació demostrarà que darrere d'una vida aparentment normal s'hi poden amagar secrets perillosos. En aquest capítol ens mourem sobretot per la ciutat de Barcelona, però també passarem per l'Hospitalet de Llobregat.
2: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
3: Mantinguis en el carril dret i agafi la pròxima sortida en direcció al districte de l'Eixample, Barcelona.
4: Sona l'Eixample, a prop de la plaça Espanya. Una noia surt d'un edifici de Barcelona custodiada per un home de mitjana edat. Pugen a un taxi i surten de la ciutat. La noia plora desconsolada. Aquella mateixa tarda, el divendres 10 de juliol del 2015, sona el telèfon de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions dels Mossos d'Esquadra. El caporal Rubén Baila, investigador de la unitat, rep una informació important.
5: Pels protocols interns que tenim, doncs som activats per la unitat d'investigació del districte de Barcelona de l'Eixample, que ens comunica que en un primer terme doncs tenen dues persones denunciant, dos germans, que denuncien que avui han sofert un assalt i que, derivat de l'assalt, s'han emportat a la parella d'un d'ells i l'han segrestat. Llavors, la unitat d'investigació de l'Eixample ja dona veracitat als fets, ens ho explica, nosaltres també veiem que és acorde a la nostra temàtica i ens desplacem al lloc de l'Eixample, en aquest cas, que és on estaven denunciant.
4: Qui posa la denúncia és Jonathan, el company de la noia segrestada. No és el seu nom real, però li direm així per protegir-ne la identitat. A ella l'anomenarem Jenny. En Jonathan té 25 anys i la Jenny 24. Viuen en un pis del carrer d'Aragó de Barcelona i tenen un fill d'un any. Quan s'ha produït l'assalt, el nen no era a casa.
5: L'assalt va ser de la següent manera. Sobre les 12 del matí del dia 10 de juliol del 2015, la parella surt del domicili, va comprar i quan torna al portal l'esperen dues persones. No? Una d'elles ja porta una arma de foc. Pugen a l'immoble, al domicili, allí està la germana del noi i allí comencen amb les amenaces, d'on està el dinero, danos el dinero, i llavors un d'ells agafa un ganivet de cuina del mateix immoble i comencen a agredir el noi.
4: Els assaltants han lligat en Jonathan a una cadira del menjador i l'han punxat amb un ganivet a l'esquena. Volien cobrar un deute de 15.000 euros.
5: El que buscaven ells era diners envers a un robatori de droga. Era amb el que els estaven amenaçant. ¿Dónde está mi dinero? Tú robaste la droga. I llavors sabem que tot això podria venir per un robatori de droga que pot haver participat la persona o no. Moltes vegades s'equivoquen aquesta gent en relació a qui ha donat el santo de la transacció de droga o altres no, altres sí que és veritat que la persona ha participat.
4: En Jonathan afirma que no té cap relació amb el narcotràfic i encara menys amb cap robatori de droga. Això també ho ha dit els assaltants, però els agressors han estat encara més violents.
5: I aquestes agressions van ser un parell de punxades amb l'arma blanca i li intenten tallar un dit, que no li van acabar tallant el dit, però sí que li va fer un tall important.
4: Un dels assaltants l'ha amenaçat amb matar-lo davant de la seva germana i de la seva parella. Mentrestant, l'altre anava regirant el pis per buscar-hi la droga robada. Com que no l'ha trobat, ha decidit endur-se un ordinador portàtil, l'únic objecte de valor de tota la casa. També ha agafat les claus del cotxe d'en Jonathan, un Audi A3 de l'any 2001, i li ha demanat on el tenia aparcat. El noi li ha dit per por, però també perquè pensava que potser així els deixarien en pau, però s'equivocava.
5: Nosaltres creiem que no estava preparat el segrest, estava preparat l'assalt, però no trobar els diners ni la substància, doncs al final s'emporten una persona del pis i se l'enduen. El que diuen ells, un amarre, emportar-se una persona que en realitat no deixa de ser un segrest, perquè ja les peticions de condicions es donen ja en aquell moment.
4: En Jonathan i la seva germana expliquen als Mossos que no han pogut fer res per evitar que segrestessin la Jenny. Al cap d'unes hores, després de donar-hi moltes voltes, han anat a denunciar-ho.
5: El segrest no és un delicte que sigui comú, és a dir, costa assimilar-ho, t'estan trucant unes persones, t'estan donant diners, han segrestat una persona. Les primeres trucades no es ficaven a la segrestadora, es ficava a la segrestada. La segrestada, clar, també genera veure la persona que t'està comunicant, que és familiar.

0: l'agressivitat verbal és força elevada.
1: Recoge el dinero y te vienes temprano, hija. Colabora, cuñada, porque imagínate tú, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué quieres, que le sigamos pegando o qué?
0: Allà nosaltres també confirmem la veracitat dels fets i ja dividim dos equips, no? Que sempre ho fem així. Un caporal i un agent seran els encarregats de negociar i l'altre equip, pues, serà l'equip investigador que farà les gestions operatives.
2: Durant les primeres hores, els segrestadors fan moltes trucades, però en comptes de centrar-se en un únic familiar, demanen diners a tothom.
0: Aquí veus aquesta improvisació, és a dir, no escull una persona per demanar-li els diners i no, van tocar la mare, cosins, germans... Això nosaltres també era un ítem que ens feia veure aquesta improvisació. A nosaltres, lluny de relaxar-nos, doncs encara ens preocupa més. No tenen una infraestructura on deixar la víctima, no ho tenen preparat, tot és improvisat i pot acabar molt malament. I llavors què van fer? Doncs vam neutralitzar totes aquestes vies de negociació que estaven obrint-se amb diferents familiars. Vam encarar-lo a una només.
3: Escúchame, ¿por qué tu madre tiene el teléfono apagado?
4: No, es que está muy agobiada. Está llorando un montón.
3: Ya, pero tienes que encenderlo. No pasa nada.
4: Esto, si trae el dinero, se soluciona. Es que tú sabes que mi madre sufre del corazón, ¿sabes? Está muy, muy, muy mal. Ella dijo que hablen conmigo.
0: Vam escollir un familiar i l'equip de negociació, que era el caporal i la gent, doncs van assessorar-la en tot moment i estaven amb ella en tot moment. 24 hores tenen comunicació directa amb els negociadors.
2: La família no té gaire recursos i demana més temps als segrestadors per aconseguir els diners. Ells insisteixen que tot és per culpa del Jonathan, que els ha robat la droga.
1: Escúchame una cosa. Nosotros aquí estamos reclamando lo de nosotros. Nosotros no estamos robando a nadie. Aquí el único ladrón es tu hermanito. El único que ha metido aquí en problemas a ustedes y a la familia es su hermanito, ¿me entiende? En él cae toda la responsabilidad. Aquí nosotros no estamos cobrando, es por ley. Aquí nadie está robando. Esto no es ningún secuestro ni nada de esto. Aquí necesitamos la plata ya. Es la garantía de que ustedes van a solucionar el problema que formó su hermano. Ya está. Así de sencillo.
2: Mentrestant, els Mossos investiguen a contrarrellotge.
0: En principi no tenim elements investigadors que ens permetin ubicar on pot estar la segrestada o qui són els autors dels fets. Després, òbviament, comencem a fer les tasques de gestió normals d'investigació que faria qualsevol investigador, no? Que és, doncs, càmeres de la zona, etc. Però, clar, en el cas dels segrestos tenim un fet afegit, que és aquest estrès que et genera que hi ha una persona retinguda, no? I que això fa que, bueno, que la cosa canviï. Òbviament, es van fer aquestes gestions, però moltes càmeres no les tens al cap de les 2 hores, ni al cap dels 5 minuts. Les tens més tard.
2: També busquen el cotxe que s'han endut els segrestadors, l'Audi A3 d'en Jonathan. Però passen les hores i no troben cap pista del parador de la Jenny. Mentrestant, els segrestadors es van escalfant.
1: Tú habla con ella porque esta chica le está haciendo un favor a tu hermano. El dinero por la mañana lo queremos. Tiene toda esta noche para buscarlo. Habla con ella porque este teléfono se va a apagar ahorita hasta las 9. Perfecto.
3: Y sobre todo, que solamente tenemos hasta las 9. Que si no, te van a buscar a ti y van a buscar a todo el mundo, ¿vale? Pero que 7.000 tienen que estar para mañana por la mañana, por Dios.
2: El telèfon no torna a sonar en tota la nit. A les 9 els diners encara no han arribat i els segrestadors eleven el to de les amenaces.
1: Bueno, yo te lo digo así de claro. Si no me aparece la plata, yo te busco a ti y te vienes con nosotros también.
3: Dale.
1: Yo te lo advierto. La dejamos ella tranquila y te vienes tú. Y que te pase a ti lo que te tenga que pasar, porque tú eres la hija. Y hay otra vez, que si tengo que volver a pegarla, la pego. La vuelvo y la pego. Y si la tengo que partir la cara, se la parto.
4: Por favor, no le harán nada más.
0: Llavors, podíem haver continuat amb una investigació normal si els ítems de perillositat ens haguessin enviat per aquesta via, però vam creure convenient que havíem de generar un punt de pagament controlat en el qual poguéssim alliberar la víctima i detenir autors. No és algo que ens agradi, ens agrada més arribar al lloc on està la persona mitjançant la investigació i fer un assalt sorpresiu, que sempre va millor, però moltes vegades ens trobem que hem de fer un punt de pagament controlat perquè se'ns genera aquesta perillositat que és subjectiva però que és important. Llavors, en aquest cas, es decideix i es pren la decisió de fer-ho així, es donen les ordres als negociadors perquè encarin la negociació cap a aquest punt de pagament controlat.
5: Continuï tot recte pel carrer de València 2 minuts i giri a la dreta en carrer de Girona per incorporar-se al carrer d'Aragó.
2: Els Mossos situen aquest punt de pagament al carrer d'Aragó, on van segrestar la Jenny, i munten un

0: dispositiu de vigilància 3 hores abans que apareguin els segrestadors. Participen la Unitat Central de Segrestos i Extorsions, la Unitat Central de Vigilàncies i Seguiments i el Grup Especial d'Intervenció, el GEI. Fer un operatiu així al centre de Barcelona és molt arriscat.
1: Els agents del Grup Especial d'Intervenció van amb l'equipació pertinent per fer un assalt on pot haver una arma de foc. És a dir, cascos balístics, vestimenta balística i armes de foc. En aquest moment doncs, se creen una sèrie de cercles de dispositiu policial, o sigui, es cobreixen vies de metro, persones a peu, amb vehicles, etc. I el primer cercle que teníem ja detecta un vehicle.
0: És l'Audi A3, el cotxe d'en Jonathan. A 11:15 de la nit, el vehicle s'acosta al punt de pagament.
1: Des que es localitza el primer cercle policial, ja es va radiant per on va circulant, qui va a l'interior, on s'atura, qui baixa, això ho tenim en viu durant tot el dispositiu.
0: El caporal Baila segueix l'operatiu des d'un cotxe ubicat a certa distància del punt de pagament controlat. En aquest vehicle també hi ha els responsables dels tres grups que participen en l'operatiu. Per ràdio interna, els confirmen qui va dins de l'Audi A3.
2: En aquest vehicle es veuen tres persones i una noia és la segrestada.
1: Tot es prepara, veiem com s'apropa el vehicle al lloc on havia de fer el pagament, però marxa 100 metres més endavant. Llavors surten del cotxe una persona i la segrestada.
0: Sense cridar l'atenció, simulant que van de passeig, el segrestador porta la noia fins al portal de casa seva. Els altres dos autors l'esperen dins del cotxe. L'operatiu arriba al punt àlgid.
1: En aquell moment els dona la llum verda, es centralitza tota la força policial en l'alliberament de la persona, el grup especial d'intervenció actua i allibera la persona i deté l'acompanyant, que era un dels segrestadors, però els dos que estaven al vehicle i que estaven 100 metres endavant aconsegueixen sortir amb el vehicle. Es pren la decisió de deixar-los marxar per no crear un possible intercanvi de trets enmig de l'Eixample.
0: L'Audi A3 es perd de vista, però per als investigadors el més important és que la geni ja és lliure.
1: No tenia cap ferida, però sí que tenia un estrès important. I en primer moment no volem que faci cap declaració allà in situ, perquè de fet també la voràgina de tot el dispositiu tampoc dona. Llavors, el primer que fem després amb una víctima de segrest és portar-la al metge i després, doncs, si està en condicions, ens acompanya a fer les primeres declaracions i si no està en condicions, quan estigui en condicions, farà aquesta declaració.
0: El detingut és un home colombià de 42 anys que es diu Jaime Alberto. No obre la boca. En canvi, l'endemà la geni ho explica tot.
1: Ella ens va comentar, així resumidament, que la baixen del pis. Dos d'ells agafen el vehicle, les claus del qual havien sostret al pis, i ella puja amb un dels segrestadors amb un taxi. Òbviament, no li van, com a altres casos, no li van ficar una bossa al cap perquè no feia falta. O sigui, ella era una noia molt jove, estatura mitjana, i va pujar al taxi, el que li van dir. Quan t'han assaltat a casa teva, han fotut dos ganivetades del teu noi, no fa falta gaire perquè pugis amb un taxi i marxis amb aquelles persones que tu, a nivell corporal, tampoc pots fer res.
0: El taxista no va dir res. El segrestador, per la seva banda, va trucar a la seva dona i li va explicar que anava cap a casa amb una amiga que s'havia discutit amb el marit i que no tenia lloc on quedar-se. La geni tampoc va dir res en tot el trajecte. El taxi va sortir de Barcelona i els va portar fins a l'Hospitalet. Allà el segrestador la va treure del cotxe i la va fer pujar a casa seva, en un bloc de pisos on els esperava la dona.
3: Continuï per l'avinguda del Paral·lel i en 2 quilòmetres prengui la tercera sortida cap a la Gran Via de les Corts Catalanes. En 10 minuts haurà arribat al seu destí a l'Hospitalet de Llobregat.
1: Al pis ella ens comenta que quan entra veu una dona que està al pis i que la fiquen en una habitació. I va veure aquesta dona, que sí que és important per a la investigació, perquè va resultar ser la parella sentimental de la persona que es deté en l'operatiu policial.
0: La geni reviu amb angoixa les prop de 30 hores que s'ha passat tancada en aquella habitació. De tant en tant, diu, els segrestadors hi entraven i li donaven un telèfon perquè pressionés a la família per tal que paguessin. Si no, la matarien.
1: En aquest intent de buscar diners, doncs familiars diuen que intenten recuperar algú de diners, trucant a altres familiars, i llavors la mare, amb ànim de que la poguessin deixar lliure, doncs li va comentar que havia fet dos pagaments. Llavors van baixar a buscar els diners al banc i no hi eren, perquè al final no els va poder fer. no hi havia diners per enlloc, perquè de fet la família no els tenia, aquests diners. Llavors ella, doncs clar, patia.
0: La noia diu que va passar molta por. No la van apallissar, però sí que van intentar agredir-la sexualment.
1: Hem de posar-nos una mica amb la pell d'una persona segrestada, que és una persona normal, no? O sigui, ha estat privada de llibertat, ha estat en una casa que no coneix a ningú, amb gent que no coneix de res, on l'han estat amenaçant, on tem per la seva vida i per la seva integritat física i per la del seu fill. També hem de tenir present que durant aquesta nit que ella va estar segrestada, dos dels autors del segrest van intentar abusar d'ella. Llavors, ella, doncs, molt intel·ligent, doncs, es va inventar una història al respecte i no va patir aquest abús.
0: Un cop alliberada i amb el relat extens de la víctima, arrenca la segona fase de la investigació. L'objectiu és detenir tots els autors. La noia té molta memòria.
1: Va ser quan nosaltres ens vam assentar amb ella i vam fer aquesta reconstrucció de trajecte, com ho fem sempre, doncs que ella va recordant, té flaixos, hòstia, doncs sí, me'n recordo això, d'allò, i donem amb el lloc on havia estat segrestada.
0: Els Mossos entren al pis amb un ordre judicial.
4: El pis on va estar privada de llibertat la víctima era un pis normal, de tres habitacions, molt proper a un centre comercial d'Hospitalet, i en el qual vivia la parella d'investigats. És a dir, era el seu lloc de residència. Una dada més que ens indicava la poca preparació i la improvisació amb la que havien comès el fet delictiu.
0: A dins hi troben una dona que no és la que buscaven. La dona del segrestador s'ha esfumat.
4: Òbviament no esperàvem que aquesta dona estigués al pis després d'haver detingut a la seva parella el dia anterior, i per això ja hores abans havíem cursat una ordre de detenció respecte a aquesta dona. Tenien una habitació rellogada a una altra dona i que després de parlar amb ella ens va declarar que el dia dels fets va poder escoltar veus de molta gent al menjador de la casa, entrant i sortint del pis, i que en un moment que va anar al servei es va trobar la víctima, però no va saber mai que aquesta estava segrestada.
0: Al domicili no hi troben cap pista dels segrestadors ni de la dona de qui els ha parlat la Jenny, però quatre dies després tenen una sorpresa.
4: Resulta que després, sis dies més tard, aquesta dona es va presentar a la comissaria d'Hospitalet per tal d'entregar-se amb el mateix advocat que havia assistit anteriorment a la seva parella, suposadament amb coneixement que sobre ella existia una ordre de detenció en vigor i aconsellada per l'advocat. És curiós el fet que es va presentar sense dur cap tipus d'objecte personal al damunt. Portava el seu document personal, suposadament perquè sabia quin seria el seu destí, que efectivament va ser aquest. Una vegada passada la disposició judicial, la jutja va decretar el seu ingrés amb
5: presó provisional.
0: Ja hi ha dos detinguts, però és important detenir la resta de l'organització. La Jenny diu que va veure quatre homes. Per l'accent, creu que tres eren colombians i el quart dominicà. Aquest últim, afirma, era molt corpulent. No trigaran a identificar-lo.
3: Agafi la tercera sortida en plaça Espanya. Continuï un quilòmetre per l'avinguda del Paral·lel i giri a l'esquerra en el carrer de Blai. En sis minuts haurà arribat al seu destí, el Poble Sec.
6: Ens va comentar que li havia arribat una informació de que una persona de les que podrien haver participat que podria viure pel Poble Sec i per una sonda concreta.
0: El caporal José Sestayo és un altre dels investigadors del cas a la Unitat Central de Segrestos i Extorsions. Quan hi va haver el segrest, era fora de Catalunya i s'acaba de reincorporar.
6: Nosaltres, arran d'això, vam anar a aquesta zona, vam estar fent gestions, i arran de gestions i també recollida d'informació en la base de dades policials nostra i demés, vam aconseguir una sèrie de candidats que podrien estar implicats, que podrien ser. Li van fer un reconeixement fotogràfic en roda de reconeixement a la víctima i ens ho va reconèixer com a, que sí que era el que nosaltres vam anomenar en la investigació com a individu 4, que era la persona que, a requeriment d'un dels segrestadors, havia anat, havia agafat les claus del vehicle i s'havien endut el vehicle a l'Audi A3.
0: De nou, la memòria de la Jenny serà clau. Creuen que és l'home corpulent que parlava amb accent dominicà. Es diu Rafael i té 38 anys. Fixeu-vos amb el paper de Rafael perquè és molt important en aquest cas. Recordeu que al principi us hem explicat que aquest segrest servirà per desmantellar una organització més gran dirigida per un personatge controvertit. I serà gràcies a un error. Aviat sabrem de què es tracta.
6: Arran d'això també vam obtenir diversos números de telefonia mòbil i el que vam fer és demanar tot el que és l'històric de comunicacions d'aquesta telefonia A més que nosaltres, dels punts que ja teníem ubicats arran de la investigació, a l'assalt violent i diferents llocs, van demanar la telefonia que s'havia escrit allà.
0: Els Mossos demanen a les companyies telefòniques que els detallin quins telèfons van enganxar-se als repetidors propers al domicili de la víctima a Barcelona i al pis de l'Hospitalet, on la van tenir retinguda. Creuant-ne les dades, detecten els mòbils dels individus que ja tenen identificats i arriben al quart.
6: Van poder establir una sèrie de coincidències i arran d'aquestes coincidències van poder obtenir telèfons que eren susceptibles de que haguessin estat utilitzats pels segrestadors. I arran de totes aquestes gestions van poder arribar a un altre dels investigats, que era el que ens faltava i que era el que, que havia actuat de manera molt violenta amb el ganivet cap a la parella de la víctima.
0: Ja tenen identificats tots els segrestadors, però de moment, dels tres que van fugir, només n'han pogut localitzar un, el tal Rafael.
1: Em va costar molt donar amb les filiacions de les persones i després localitzar-los, localitzar el seu immoble o el lloc on últimament havien pernoctat, però després no els vam trobar. I, òbviament, després de l'assalt del dispositiu policial d'alliberament i detenció del primer dels autors, van fugir al seu país de naixement, que era fora del territori espanyol. Es demana una ordre internacional de detenció i extradició i llavors la informació es passa a la policia que correspongui de Colòmbia i ells comencen a fer gestions d'investigació.
0: La policia colombiana s'encarrega de buscar els fugitius i els Mossos se centren en Rafael. Però abans de detenir-lo troben indicis rellevants que donaran una nova dimensió al cas.
6: Aquest individu era un traficant de drogues amb una certa entitat.
0: Al mateix temps, arran de les intervencions telefòniques, van apareixent nous sospitosos. Ara identifiquen un altre home que es diu Luis Fernando. Aquest subministra la droga a Rafael. En aquest punt de la investigació entra en escena la unitat central d'estupefaents, a qui se li està a punt de girar molta feina. El sergent Jordi Santmillán no s'imagina com d'important serà aquesta informació.
5: Arran de la investigació ja ens informen de la unitat central de segrestos i extorsions, que estan investigant i estan veient que al darrere dels responsables del segrest hi han uns proveïdors que proveeixen en aquesta gent de més entitat i que hauria la possibilitat de que s'obrís una investigació paral·lela pel tema de tràfic d'estupefaents. Ja els companys de segrestos ja ens havien informat que el lloc habitual de trobada del proveïdor principal amb la persona que estaven investigant ells era un centre comercial conegut de l'Avinguda Diagonal de Barcelona. De fet, els centres comercials són punts habituals de trobada perquè passen més desapercebuts entre la gent. Es solien trobar a les plantes posteriors del centre comercial, allà feien els seus business, els seus tractes, i després la transacció la solien fer a les plantes inferiors del parc.
0: Tots els indicis apunten que Rafael té relació també amb el tràfic de drogues. Els Mossos de Segrestos el vigilen durant mesos amb discreció, sobretot quan es reuneix amb el proveïdor al centre comercial.
3: Continuï per la P7 16 quilòmetres i després agafi la sortida cap a Sant Pere i Sant Pau en direcció a Tarragona.
1: Clar, és que estem parlant de que sembla que hagin fet un parell de vigilància i seguiments al centre comercial, però que n'havien fet 10 o 12. I en aquestes 10 o 12, també vam, quan van separar-se el nostre investigat del segrest i l'intermediari, moltes vegades vam deixar el nostre investigat i vam seguir a l'intermediari. L'intermediari ens va portar a Tarragona. Tarragona vam ubicar el seu immoble, vam veure on vivia, els seus vehicles, la seva vida, o sigui, vam fer una investigació pura i dura sobre la persona i, a més, que també vam notar com el nostre investigat del segrest li sobrava una mica l'intermediari i volia saltar-se ja directament al proveïdor directe, que resultava ser el Jota.
0: Quan menys s'ho esperen, entra en escena l'actor principal d'aquesta trama, un tal Jota. De qui es tracta? El podran identificar?
6: Vam arribar a identificar aquesta persona i vam observar que era una persona que s'encarregaria del tràfic de drogues, però ja a un nivell molt potent, a un nivell superior.
0: Jota pren moltes precaucions. Mai parla amb ells per telèfon i no es reuneix directament amb els compradors. Fins que un dia comet un error.
3: En 100 metres gireu a la dreta. Està arribant a l'Avinguda Diagonal.
1: El centre comercial on es proveïa o feia les primeres converses amb l'intermediari, van haver molts dies que vam anar a aquest centre comercial, però un d'aquests dies sí que, quan acaben de veure's amb aquest centre comercial, marxen tots dos i llavors iniciem un seguiment. Iniciem un seguiment, òbviament, al nostre investigat. I al nostre investigat veiem que va per una zona del Poble Sec, després per una zona de les Corts, entre locutoris, sobrelocutoris, entre botigues, i hi ha un moment que apareix una moto.
0: La moto el portarà a la ruïna. És un scooter de color negre. El conductor sembla que és un home, però porta casc i no se li veu la cara.
6: Es fa un dispositiu de vigilància i seguiment per part de la nostra unitat i observen que es reuneix amb aquesta persona i que s'intercanvia en un portafoli i un paquet.
0: De moment no li veuen la cara pel casc, però tenen un element clau, la matrícula del vehicle.
1: Vam pensar, hosti, pues el J puede ser este. Aquest va ser el primer input que vam tenir d'aquesta motocicleta i després vam tornar amb una altra vigilància i seguiment i apareix de nou aquesta motocicleta. I aquesta motocicleta, en aquest moment, ja sí veiem la cara de la persona, perquè es treu el casco i estan parlant una bona estona, i ja podem identificar la persona que porta la motocicleta amb la fotografia que teníem en bases policials com a titular d'aquella motocicleta.
0: El misteriós J és Juan Carlos Duarte. Però qui és aquest home? El sotsinspector Luis Moreno, que el 2015 era responsable del grup 2 de la Unitat Central d'Estupefaents, l'arribarà a conèixer molt bé.
7: Nosaltres comencem a fer gestions, vigilància, seguiments, i bé, veiem que es tracta d'una persona de nacionalitat colombiana, veneçolana, té doble nacionalitat, que viu a la zona alta de Barcelona i que porta un ritme de vida que pot encaixar, no?, amb les sospites que tenim de que sigui un traficant de cocaïna.
0: Una investigació per segrest, el cas Assalt, s'ha transformat en una operació contra el tràfic de drogues. Comença l'operació Juliet.
7: El cas es deia cas Juliet perquè quan vam començar la investigació els seus treballadors feien referència al J, al J, al J, com la persona més important. La lletra J, al codi alfanumèric, es coneix com a Juliet. Llavors, és tan senzill com per això. Era el J del cas Juliet.
8: AP7, la narcopista. Els traficants viuen entre nosaltres i la seva cobdícia deixa rastre.
9: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
10: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
9: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
11: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
9: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
12: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterno, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista. Una llista que des de fa dues setmanes té Dai Dai com a líder destacat, la cançó de Shakira, la cançó del Mundial de Futbol, que ja s'ha acabat amb victòria de la selecció espanyola, doncs té aquesta cançó com a líder de la primera llista. Veurem si sumarà una tercera setmana al primer lloc o si hi haurà canvis. Una llista que tindrà dues noves incorporacions i també dos nous aspirants, avui amb nova cançó de Jason Derulo i també, atenció, de l'èxit del moment al país. Parlem de La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, que avui sonarà com a aspirant per entrar a la llista, una de les cançons que, sens dubte, està marcant aquest estiu i el que queda encara amb aquesta cançó. Comencem el repàs i ho fem amb una de les veteranes.
1: Rècord de permanència.

0: Hem dit que hem començat amb una de les veteranes, però no, és la veterana. 43 setmanes suma Ray al seu Where is my husband, que tanca la llista, o l'obra, diguem d'una manera, perquè és amb la que hem començat el repàs. Precisament podria ser la seva última setmana amb nosaltres, ja veurem. A la 39, una que és tot el contrari, avui entra. Parlem de Bruno Mars i el seu nou senzill es diu On My Soul i se situa des de la 39 en la seva primera setmana.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

Era Joe End of Beginning, situat des de la 38-28 setmanes de permanència. A la 37, un artista que hem posat fa moment i que, a més, avui ha abandonat la llista amb el tema I Just Might. Parlem de Bruno Mars amb la seva altra cançó a la llista, Ruiz Quirol, avui de baixada. Número 3.

0: Maduixa manté posició des de la 35, la millor gent del planeta, una de les seves últimes cançons que ens encanten. A la 34, molt bona pujada per Madonna, Dance Teria, situada des de la 34, 6 amunt.
1: Número 3.

0: Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'aire per la finestra.
2: Número 32.

0: com està?
1: Dani Six i Skip van entrar fa 3 setmanes a la primera llista i des de llavors només fan una cosa, que és pujar posicions. Els tenim a la 32, amb Que s'aturi el temps. A la 31 tenim la segona i última entrada d'aquesta setmana a la llista. Després d'incorporar des de la 39 Bruno Mars, des de la 31 incorporem el debut a la primera llista d'Another. Amb aquesta cançó que està revolucionant el planeta, es diu Talk to You i s'incorpora.
2: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

0: Setmana número 3 per Patito, a col·laboració d'Anna Mena i Lola Índigo, on ha sumat 4 en la primera llista, situada des de la 30. De seguida la 29, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada vam estrenar la nova versió remix del Far del Sud, el tema de Sopa de Cabra, que li dona un nou aire a aquest remix de Jordi Roca, dels germans Roca, els dos primers. Doncs ell, amb el seu alter ego, Jordi Stone, presenta aquest remix del Far del Sud.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.
2: La va trobar.

0: Sóc un bohèmio, continua tenint presència a la primera llista amb aquesta que es deia Un dia qualsevol d'agost, en puja dues. A la 27, manté posició des de lluny, l'última que hem conegut a Ivan Erzo.
1: Número 27.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tantes por...

0: Cine Ruan han presentat una nova versió d'aquest tututurú al costat de Paula Cups. Els hem escoltat ara en solitari amb la versió original d'aquesta cançó, que en baixa dues. De seguida, la 25, abans tornem a la categoria dels aspirants, perquè des de fa 3 setmanes hi tenim la nova aventura dels irlandesos U2. Es diu Street of Dreams i és la primera que coneixem d'un nou treball que ha d'arribar a finals d'any o principis de 2027. L'esperem amb ganes. Recuperem aquesta cançó que a la categoria dels aspirants, Street of Dreams.
1: Aquesta cançó vol

0: L'Alfred García avui en suma 4 des de la 23, cançó que ens encanta, vine'm a buscar cada setmana més amunt. També cada setmana puja més i més i més, Flashy Ice Cream, des de la 22, 3 amunt per Imagina.
1: Número 22.

Estem a punt de tancar hora. Acaben de sonar de nou Flashy Ice Cream. Els hem tingut des de la 22, amb Imagina, i des de la 21 i tenim l'altra cançó. En aquest cas, al costat de 31 Fama, ja es deia Dora Yakis. I tancarem hora viatjant en el temps. Ens anem 5 anys enrere per escoltar la versió que va fer Justin Wellington d'un èxit ja de fa ja moltes i moltes temporades. Parlem del Aiko Aiko, que torna a sonar com un dels grans números 1 de l'estil del 2021. Torna a sonar Justin Wellington.

Doncs amb Ultranaté, la veu d'Ultranaté i la producció de Hugel, hem obert la segona hora de la llista. Aquesta cançó es deia Moving to the Sun. És la seva segona setmana i n'ha sumat 9. És una de les pujades importants de la setmana, però no la que més. Segona hora, ens portarà a descobrir si Shakira i Burna Boy continuen sent líders de la primera llista amb Dai Dai o si hi ha canvis. També hem de presentar dues cançons a la categoria dels aspirants. La primera d'elles ens la porta Jason Derulo, que col·labora en aquesta cançó d'un artista que encara mai havia sonat a la primera llista, que és el DJ Doja, que ens presenta això que es diu Michiko. També hi posa la veu la Melody, que no té res a veure amb la cantant espanyola. Melody, Jason Derulo i DJ Doja amb això que es diu Michiko.

una de les cançons d'Olivia Rodrigo, la primera lista, la primera del seu nou treball d'estudi, Drop Dead, en cau una. Una que fa tot el contrari, en puja una, és Fever Dream, l'última que hem conegut a la primera lista d'Alex Warren.

Taylor Swift i el seu I Knew It, I Knew You, banda sonora de Toy Story 5, mantenint posició des de la 16. A la 15 avui abandona el top 10 Olivia Rodrigo. Atenció, baixada important per The Cure. Número

0: aquesta cançó de Tame Impala i Jenny. És una de les més veteranes, 31 setmanes en cau 3, passada de la 11 a la 14. I a la 13, pujada per Segurament t'estimo, una de les cançons d'aquest estiu dels Amics de les Arts.
1: No

0: Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
2: Número 12.

0: avui tindrem dues noves entrades entre el top 10 perquè Doctor Prats surten de les 10 primeres posicions amb energia, passant de la 5 a la 11. Aquesta cançó ja va ser líder de la primera llista i, per tant, ja li toca anar reculant posicions. Obrim el top 10 i, a més, atenció que ho farem escoltant la pujada més important de la setmana. És de 11 posicions i se l'emporta el ventilador, la cançó de banda Neon Buos i Mont DJ. Obrim el top 10, som-hi!
1: Arriben les 10 cançons més importants de la setmana. El top 10 de la primera llista. La cançó que més puja.

Doncs enhorabona per Banda Neon, Buhos i Mondis, ja, i el ventilador, ja ho hem dit, és la pujada més important de la setmana, 11 posicions de cop per aquesta cançó espectacular. A la 9, també puja Papi, posa-la al disc, és l'èxit de Joan Dausà i Mamadou.

Olivia Rodrigo també s'incorpora avui entre les 10 primeres posicions. N'ha subat 5 amb Stupid Song, 3 setmanes a la primera llista i ja la tenim en aquesta posició. Anem a la 7? Doncs va, anem-la a escoltar. Aquí tenim a Self Aware, l'èxit de Temper City, que continua escalant posicions.

Era Max Navarro, l'hem situat des de la 6, baixant, no, tampoc puja, es manté, a la número 6, inigualable. De seguida la 5, la 4, la 3, la 2 i la 1, però abans ens anem a la categoria dels aspirants per estrenar la cançó del moment, la cançó que és número 1 al nostre país. Parlem de La Graciosa, que és la nova cançó de Quevedo al costat d'Elvis Crespo, una cançó que forma part de l'últim treball d'estudi del cantant de les Canàries, un disc que s'ha situat ja ràpidament a la primera posició dels discos més venuts i, evidentment, la cançó

0: de pujar de 5 amunt. Era això, de la 9 a la 4. Escalant, escalant, com també escala aquesta setmana Ariana Grande. Hit That I Made You Love Me, situada des de la número 3, en suma una.
1: Número 3.

0: atenció perquè Shakira Barnaboy no repetirà el lideratge amb Dai Dai perquè perd el lideratge després de dues setmanes i, per tant, això vol dir que tindrem un nou número 1 a la primera llista. És d'un artista, en aquest cas d'una banda catalana, que ens encanta que arribin de nou a la primera posició. S'ho mereixen de llarg amb la seva proposta per aquest estiu, amb aquest diumenge sense drama. Parlem dels Catarres, nou número 1 per la banda d'Aigua Freda, amb la que tanquem la primera llista d'aquesta setmana. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb molts més èxits. Bona setmana.
1: Número 1. Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 25 de juliol.
1: Les notícies de Calafell.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà el programa dels 50 anys dels concerts de música de Segur de Calafell. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova de Segur estan oferint una programació de tallers durant tot l'estiu per als més menuts. La plaça Catalunya de Calafell acollirà una ballada de sardanes amb la cobla Maricel avui dissabte a les 8 de la tarda. L'esdeveniment s'emmarca dins de la programació cultural d'estiu organitzada al municipi. I els volem recordar en aquest informatiu que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. La Festa Major de Santa Anna del Vendrell ja ha arrencat oficialment des del 25 al 28 de juliol. Els Mossos d'Esquadra incorporen 1.300 agents en pràctiques i es reforcen amb 82 efectius a municipis de costa i nous comandaments. El pla Helios permet que el cos policial arribi als 21.000 policies en total aquest estiu. Convoquen una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques a Roda de Berà. Els veïns reclamen una solució definitiva al pas de trens de mercaderies. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: José Esteve entrena el kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Mínica a la primera prova del Campionat de Catalunya de Kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Esteve només té 7 anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional a Segur de Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Nightsail Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, a Segur de Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova ofereixen una programació de tallers durant tot aquest estiu per als més menuts. Les activitats són amb inscripció prèvia per WhatsApp i comencen a les 11 del matí. Si voleu apuntar al WhatsApp, és el 687 27 13 73. Repetim, 6 87 27 13 73. Us comentem algunes de les activitats d'aquest mes de juliol. El dijous, dia 30, taller de ciència amb pèndulum. Líquids, més de 6 anys, a la Casanova de Segur, al Port. El mes d'agost també hi haurà activitats el dia 6, el dijous, amb un taller de fer una gorra marbrejada a l'Aventura Gasol, al nucli del poble. El dijous, dia 13 d'agost, contes per a nadons, sons de mar, de 0 a 4 anys, a la Casanova de Segur. També a la Casanova de Segur, el divendres, dia 14 d'agost, taller amb Cíntia Branco, Fem sorra màgica, dirigit a nens i nenes de més de 6 anys. El dia 20 d'agost, taller per fer un ambientador amb cera d'abella, asseguda a Calafell, a la biblioteca. A l'Aventura Gasol al Poble, el dimecres, dia 26 d'agost, taller amb Cíntia Branco, cavall o unicorn de pal. Taller en anglès amb Isabella DiCaprio, de 5 a 10 anys, a la Casanova de Segur, el dijous 27 d'agost. I continuaran les activitats així progressivament fins al setembre. Us anirem detallant les activitats als informatius d'aquesta casa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell manté viva la tradició sardanista amb una nova ballada a la plaça Catalunya. El nucli antic de Calafell es prepara per una nova cita amb la cultura popular i la tradició catalana. Avui dissabte 25 de juliol a les 8 de la tarda, a la cèntrica plaça del poble, es convertirà en el punt de trobada dels sardanistes amb la celebració d'una nova ballada de sardanes. L'acte, organitzat amb el suport de l'Ajuntament de Calafell, comptarà amb l'acompanyament musical de la Cobla Maricel, formació encarregada de posar rima i melodia a les diferents rotllanes que s'hi formaran. Aquesta activitat forma part del ventall de propostes culturals i festives que omplen l'agenda d'estiu de Calafell durant el mes de juliol. De fet, la ballada coincideix amb un cap de setmana d'allò més actiu, el nucli històric, compartint protagonisme amb altres actes populars que es celebren les nits anteriors. Des de l'organització es convida a tots els veïns i visitants, tant sardanistes experimentats com aquells que es volen iniciar, a sumar-se a la festa per seguir fent créixer la cultura viva al carrer. Serà aquesta ballada de sardanes, recordem, avui dissabte a les 8 de la tarda a la plaça Catalunya, al poble, a càrrec de la Cobla Maricel.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els volem recordar l'informatiu d'avui que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. El pots demanar com et sigui més còmode a través de la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 30 02. Repetim, 608 48 30 02. 02 o escanejant els codis QR. De fet, és un únic servei per tota la comarca baixpenedesenca. Es prioritzarà sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis, un servei disponible les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant a veïns com a visitants de la comarca.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els carrers i places del Vendrell ja bateguen al ritme de la Festa Major. Els administradors de Santa Anna han dissenyat una programació especialment ambiciosa que busca apel·lar directament al sentiment de pertinença. La celebració es concentra en quatre intenses jornades plenes de tradició, pirotècnia i una de les ofertes musicals més diverses de la història recent, gràcies a la incorporació d'un tercer escenari simultani per les nits de concert. La música serà el fil conductor de les nits vendrellenques, repartint la gresca en diferents espais neuràlgics, com la zona del Botafoc, la Rambla i les Quatre Fonts. Avui dissabte, dia 25, Sant Jaume, la jornada claurà amb el tradicional castell de focs artificials a 11:45 de la nit, disparat des del botafoc. Tot seguit, arrencarà la música a tres bandes, Miqui Núñez i els amics de Manel al Botafoc, ball de nit amb l'orquestra La Principal de la Bisbal a la Rambla i l'aclamat tribut a Queen a la zona de les Quatre Fonts. Demà diumenge, Santa Anna, la Diada Central alternarà activitats de cultura popular en formats familiars, amb molt espectacle i activitat a diferents zones del municipi i en tots els escenaris. Dilluns i dimarts seguirà la festa amb la Festa Major del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
3: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem promocions d'aproximadament 1.300 Mossos i Mosses que sortiran de l'escola i que podrem incorporar de manera estructural al conjunt de la plantilla. I això també ens permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció, no tant des de la vessant més reactiva, sinó de prevenció i de treball també amb la resta d'agències que generen percepció de seguretat, i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de promocions l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda doncs tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
0: De fet, també la consellera ha parlat del pla Helios de l'estiu.
3: Amb aquesta tendència per poder-la consolidar, doncs ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció, que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
4: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent, els ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir doncs baralles, lesions i fets de tot tipus de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és doncs, els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció, diguem-ne, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament, augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix doncs, efectius policials, i per tant hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit, també hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no, aquests serveis que normalment tenen una dotació doncs, molt justa, acaben, diguem-ne, impactant sobre els serveis, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Veïns de Roda de Berà han convocat una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques al traçat ferroviari proposades per Adif. La convocatòria és pel matí del pròxim divendres 31 de juliol a la plaça del Cantàbric a Roda de Berà. La protesta arriba després que s'hagin rebutjat les al·legacions al projecte i es plantegi instal·lar pantalles al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Els convocants denuncien que Adif han incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual que comporten aquests elements d'entre 4 i 5 metres d'alçada. Alhora, reclamen una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies, els quals reclamen que circulin pel corredor ferroviari interior. Es tracta d'un posicionament compartit per la plataforma Mercaderies per l'Interior, que apunten que les pantalles tapen un problema en lloc de solucionar-lo. Segons els organitzadors de la manifestació, el projecte comporta un fort impacte passeigístic i urbanístic, a la vegada que consolida, diuen, un model ferroviari que consideren obsolet. La manifestació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a les 11 del matí a la plaça del Cantàbric de Roda de Berà per mostrar el rebuig social a aquesta actuació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, ha avaluat el procés d'extracció d'oli dels residus del cafè, que permet recuperar prop del 90% de l'oli obtingut amb menys impureses i conservar la resta del material vegetal per a nous usos. Aquest resultat determina que els pòssits de cafè que habitualment acaben a les escombraries poden tenir una segona vida per produir biocombustibles i altres productes del valor afegit. Es tracta d'un residu molt abundant, ja que, segons indiquen els autors de la recerca, la producció mundial de grans de cafè se situa al voltant dels 10 milions de tones anuals i, després de preparar la beguda, només una petita part acaba incorporada al cafè consumit. La resta es converteix en un residu sòlid que conté un 15% de lípids, és a dir, greixos que poden servir com a base per obtenir biodièsel. A més de la quantitat d'oli recuperat, l'estudi posa l'accent a la qualitat de l'extracte. La recerca permet obrir noves vies per a la producció sostenible de biocombustibles. Amb aquests paràmetres, el procés permet recuperar aproximadament el 90% de l'oli que s'obté, una tècnica de laboratori molt utilitzada com a referència. La proposta s'inscriu en el marc de l'economia circular i de la necessitat de desenvolupar combustibles renovables per a sectors difícils, com d'electrificar el transport pesant.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Badajoz un home fugit d'una presó de Tarragona que acumulava més de 150 detencions. Es tracta d'un perillós delinqüent conegut per la policia que tenia 12 requisitòries judicials vigents per delictes d'agressió sexual, robatori amb força, robatori amb violència, robatori i furts de vehicle, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar a finals de febrer quan els agents del grup de recerca activa de fugitius dels Mossos van tenir constància que l'home intern des del 2018 no havia tornat a la presó. Les primeres gestions van fer aflorar la possibilitat que s'hagués amagat a Badajoz, on hi tenia família. Davant d'aquesta sospita es va constituir un equip conjunt d'investigació amb la Policia Nacional. Gràcies a l'intercanvi constant d'informació entre dos cossos policials i les indagacions sobre el seu entorn familiar, els agents van acreditar que el germà i la mare del fugitiu residien allà on s'havia traslladat després d'adquirir un immoble. Després de nombroses gestions policials, els agents van confirmar que el nucli familiar i alguns amics de l'investigat es desplaçaven amb molta freqüència fins a una finca agrícola, propietat de la mare, on hi havia un habitatge. Poc després, fent uns de diversos mitjans, els agents van detectar la presència d'un home amb les característiques físiques que coincidien amb les del fugitiu. Finalment, els agents van observar que el reclamat abandonava la finca a l'interior d'un vehicle i el van interceptar en una benzinera propera. Durant la detenció, l'home va oposar forta resistència i va causar lesions lleus a alguns dels agents.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
2: José Esteve entrena al kàrting del Vendrell i va ser el gran protagonista de la categoria Mínica a la primera prova del Campionat de Catalunya de kàrting 2026. El pilot es va imposar amb autoritat en les dues curses disputades al Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, signant un doble triomf a Xiva. El José Esteve només té 7 anys. Què tal? Quan vas començar el kàrting?
5: Hace un any.
2: Fa un any ens hem enterat de que tu vas ser la persona que vas inspirar una mica a l'Héctor, eh?
5: Sí.
2: O sigui, ell va venir aquí fa poc a Calafell Ràdio, sí, a explicar-nos la seva història. Sí. I ens va dir que havia estat inspirat, no?
5: Sí.
2: Com va ser aquesta connexió?
5: Porque yo un día le dije que había empezado en el karting y al día siguiente se había apuntado.
2: I a tu? A tu mateix? Què et va portar a dedicar-te al karting?
5: Pues siempre me llevaba mi padre a los karting de alquiler del Vendrell y un día quise probar un kart grande, me encantó y me lo compró y ya empezó toda la historia.
2: I per què et va agradar? Però explica'm què vas sentir quan vas agafar el kart.
5: Pues que porque tengo que aguantar la presión que tengo detrás.
2: Perquè ja, clar, tu vas conduint i estàs pensant que ningú t'adelanti, no?
5: Sí.
2: I com és això? Com ho gestiones? Quina és l'estratègia que segueixes per poder guanyar?
5: Que mi jefe de equipo me enseña la trazada del circuito.
2: Mm-hmm. Com és el circuit? Depèn, no?
5: Sí.
2: Tu entrenes al Vendrell?
5: Sí.
2: Al kàrting del Vendrell?
5: Sí.
2: Fa un any?
5: Sí.
2: Molt bé. I en quines competicions has estat? Has estat a banda del Vendrell? Has anat a més llocs o no?
5: Sí, he ido a más carreras.
2: A quines carreres has anat?
5: La primera fue en Vic, que quedé tercero y tercero. La otra fue en Sallent, que quedé segundo y primero. La otra fue, me parece que otra es en Sallent, que quedé primero y primero.
2: Quina memòria que teniu, eh? Jo no tinc tanta memòria, eh? Mare meva, molt bé, no? Però això són bons resultats, no, José?
5: Sí.
2: I com és això?
5: Pues...
2: Quantes vegades entrenes a la setmana?
5: Unes dos o tres.
2: I qui t'entrena?
5: Mi padre y mi coach.
2: Tu coach. Mm-hmm. Com es diu el teu coach?
5: Y también es mi mecánico, que se llama Rubén.
2: Escolta, que m'han dit que ets com a Fernando Alonso, que tens el teu equip i el teu patrocini, sí? Explica'm,
5: sí,
2: això.
5: Pues fue un día que estaba en redes sociales y mi equipo que estoy ahora me vio y pues me fichó.
2: ¿Por qué? Porque ets molt bo.
5: Sí.
2: Perquè destaques, no?
5: Sí.
2: I al teu àmbit, diguéssim, a l'escola, els teus amics, tot això, hi ha més nens que es dediquen al kàrting o no?
5: Sí. Tengo dos, el Héctor y el Hugo Navas.
2: Ah, també et anava a dir, tu ara mateix quin curs estaves fent?
5: Segon.
2: Segon, vale. I què tal, els estudis, t'agrada o no?
5: Un poco.
2: Un poco què vol dir? Que no t'agrada gaire, no? Què t'agradaria fer? T'agradaria ser conductor professional?
5: Sí.
2: Sí? Però queda molt, per això.
5: Sí.
2: O sigui, vull dir, tu has de seguir estudiant, suposo que això t'ho diuen, no?
5: Sí.
2: I ja més endavant, doncs ara vas practicant, vas entrenant, vas millorant, no?
5: Sí.
2: I ja més endavant t'agradaria ser, no?
5: Sí.
2: Què d'important és la teva família?
5: Molt.
2: Perquè t'ajuden, no?
5: Sí.
2: De quina manera t'ajuda la teva família?
5: Pues a que no me porte mal y a que me porte bien.
2: Home, això és important, però més important és que et porten a entrenar al kàrting, no?
5: Sí.
2: També tens una germaneta?
5: Sí.
2: I com li agrada el kàrting a ella, anar a veure't o no?
5: Un poco, porque...
2: Sí, que li agrada, sí, que està aquí, està bien que sí.
5: Porque también hace pulseras en el kàrting y las vende.
2: Hala, molt bé, doncs és aprofitar el temps, no?
5: Sí.
2: I a banda del kàrting, fas algun esport més o no?
5: Sí.
2: Què fas?
5: Futbol.
2: T'agrada el futbol?
5: Sí.
2: On el fas, el futbol?
5: En el campo de Calafell.
2: Sí, aquest jugador... A quin equip vas?
5: En el Calafell.
2: Però qui t'entrena?
5: El Medina.
2: Molt bé, molt bé. Fa quant temps que estàs fent futbol, també?
5: Medio año o así.
2: Mig any. O sigui, portes menys temps que fent kàrting.
5: Sí.
2: I t'agradaria seguir ara fent futbol i kàrting a la vegada o no?
5: Sí.
2: Sí?
5: Sí.
2: Ara, durant l'estiu, perquè ara a les entrevistes aprofito per preguntar-vos si seguiu entrenant igual... O heu baixat l'entrenament, o descanseu, o què feu?
5: Sigo entrenando y también voy a tener una carrera en Lanzarote que me ha invitado mi equipo. Y el jefe de mi equipo, su hijo me va a hacer de mecánico. El 11 de agosto.
2: Sí. ¿Ya estás preparat? ¿Quants dies vas? ¿Un dia?
5: 7.
2: ¿Set días? ¿Qué farás 7 días allá?
5: Porque nos quedamos ahí una semana para disfrutar un poco.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo al pilot José Estepa, de kàrting, que té només 7 anys, la podreu veure ben aviat al nostre canal de YouTube Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio, el temps.
0: Avui dissabte, vent variable amb sol i núvols baixos al matí, cel més clar al migdia i a la tarda, i cel més tapat al final del dia, amb alguna pluja feble de nit o de matinada. La temperatura puja de nit, es manté de dia entre 24 i 25 de mínima i els 30 graus de màxima, amb humitat alta i xafogor acusada. Vent de xaloc feble al matí, moderat de tarda. Mar pujant de marejol al matí, a maró a la tarda. De cara a demà diumenge, s'espera bon temps amb núvols residuals a primera hora i sol i cel clar la resta del dia. La temperatura baixarà clarament entre 21-22 de mínima i 28-29 de màxima, humitat moderada i menys xafogor. Vent feble de mestral al matí, sobretot de xaloc a la tarda. A la mar hi haurà marejol considerable.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Fins aquí l'informatiu. Gràcies, Roser, per als esports. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio. 107.9 FM.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, fent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Són les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Deep, House, Latin House, Tecno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.
1: 1967. In the Cleveland Flats of 1974. On stage, Osaka 1973. In all these places, the perennial nature of equality was plainly expressed. And we discovered that laws are only laws when they can be changed. I remember that Elizabeth, she said, make laws against regret, not laws against exchange. 'Cause if the tide stopped coming in and coming out, we'd never know the ways. We'd never know the ways.

0: Calafell Radio.
1: It's summertime.
0: Calafell Radio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.